Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ja ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb Comissió Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància, el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal, i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
3: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra l'acord són tan genèrics i tan globals que doncs qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
0: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat els temes salarials, no formaran part de la reunió.
4: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
0: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
5: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
6: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
7: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa on hi ha material, hi ha merchandising i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes, es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
8: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
9: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
8: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
9: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant amb servici comunitari.
8: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
9: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
8: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
9: Bueno, yo supongo que...

0: per tal de vendre els seus productes i d'aquesta manera, doncs, dins d'una de les seves assignatures, aprendre també, doncs, tots els passos de muntar un negoci. En parlem amb Renata B2, alcaldessa accidental i també, doncs, regidora d'ensenyament. Gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
0: I bé, és una iniciativa que any rere any, no?, es va repetint. Hi ha dos centres educatius d'aquí de la vila que participen d'aquest projecte de cultura emprenedora, oi?
1: Sí, a més, a mi és un projecte que em fa especial il·lusió perquè és un projecte que vaig començar jo quan era tècnica, l'any 2015, en el seu moment amb el Maricel, i actualment es fa amb el Maricel i amb el Vora del Mar. És un projecte que és molt bonic perquè els alumnes aprenen a fer una empresa i hi ha un dia que per ells és el més especial, que és el dia d'avui, que és quan venen els projectes que han estat elaborant durant tot el curs. I per ells és un dia molt festiu i estan molt contents perquè normalment ho venen gairebé tots. De fet, bueno, jo m'he quedat un dels últims clauers que teníem perquè ho han venut pràcticament tot, i és un projecte, la veritat, molt maco.
0: En aquesta ocasió, quin negoci han muntat o quins productes estan venent a aquesta cooperativa?
1: Entre les coses que han de fer, han d'escollir un nom. Aquest any han escollit el Biscuits, i a més fan una cooperativa perquè el que és important és que tots els alumnes col·laboren. Al final, en una cooperativa ningú és més que ningú, i en socis sí que hi ha un president que representa la cooperativa, però no és el que mana, al final són tots els que decideixen. I en aquest cas també escollen quin producte volen fer. Han fet clauers, han fet polseres, han fet bijuteria, arracades, i això és, i clauers, i això és el que han estat venent.
0: I després els diners recaptats també els aporten a una entitat, no?, amb alguna associació. Aquest any no sé si se sap quina han escollit.
1: Encara no ho han escollit, quina associació. És un 10% el que destinen, i la resta ho poden destinar al que vulguin. Normalment el que fan és dintre de les colònies que fan el curs següent, perquè aquest curs és com molt precipitat, i llavors dintre de les colònies del curs següent aprofiten per fer una excursió amb els diners que han tret, perquè ells posen uns dinerets perquè comencen amb un capital social, que normalment posen 3 euros cadascú. Amb aquest capital social és com generen aquests diners, i llavors amb el retorn que tenen, perquè se'ls retornen aquests 3 euros, i a més amb els diners que obtenen és quan fan l'excursió i donen una part a una entitat.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi, amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderoses Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones, que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
3: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història, i ens presentarà el seu nou assaig, el seu nou llibre, que es titula Poderoses, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibárruri, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història, els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
2: El dilluns 25 de maig a 6:45 de la tarda i fins a les 7 tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon, dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8 i mig de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Sayle, d'Elias Gulias Hill, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
3: L'autor és Elias Gulias Hill, que molta gent de Cubelles el

0: coneix per la carnisseria, que ell va regentar molts anys, eh? Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Saile ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre. Sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
1: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des de aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
2: Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest diumenge a Bellvei. Després de la gran quarta diada de la colla viscuda a Cubelles aquest diumenge passat, la colla local té dues cites més aquest mes de maig per acabar de consolidar els castells de set. Els Castellers del Foix continuen doncs la temporada, concretament aquest diumenge 17 de maig, a Bellvei. Actuaran en el context de les festes de Sant Isidre en companyia dels Nens del Vendrell, amb qui repeteixen diada, i els Castellers de Sabadell, coneguts també com els Saballuts. La colla cubellenca arriba a aquesta cita després d'haver viscut la diada pròpia aquest diumenge passat, acompanyada, recordem, de la Jove de Tarragona, els Bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell. Una diada on van aconseguir el 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6. L'objectiu dels castellers cubellencs és consolidar els castells de 7 i tancar el mes de maig amb el 4 de 7 en una diada als monjos, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
3: Sí, ara diumenge que ve tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
2: Les altres colles que actuaran a Bellvei aquest diumenge arriben també en bona forma. D'una banda, els Nens del Vendrell, que aquí a Cubelles ja han descarregat aquest diumenge passat el 4 de 8, entre altres castells de 7, i els Castellers de Sabadell, que també venen de descarregar el 4 i el 3 de 8, en el seu cas a Sant Cugat. I per la seva banda, tenim els Castellers del Foix, que arribaran a Bellvei amb el 3 de 7 descarregat, amb la Torre de 6 també ja descarregada més d'una vegada aquesta temporada i amb l'objectiu pròxim, aquest mateix mes de maig, d'aconseguir el 4 de 7. El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. El CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
4: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta... Tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
2: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
4: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res, però clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de, i a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i venga i ximpun.
2: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar el setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
4: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
2: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
4: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
2: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
4: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
2: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses.
5: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens en la penúltima jornada, el cap de setmana anterior, davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els cubellencs s'acomiadaran, doncs, d'aquesta Primera Catalana després d'una temporada complicada, on finalment no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabarà a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la Primera Catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la Tercera Catalana. En aquest cas, el Club de Futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció a l'ascens a la Segona Catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els cubellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de doncs, deixar clar que l'equip doncs, ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubelles rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda, amb l'ascens a Primera Catalana ja assegurat. Intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte, a les 4 de la tarda, el Club de Futbol Sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a Segona Catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els dos partits que queden i també esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi, que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les tres finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de Tercera Catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení, que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessita una victòria també per mantenir la categoria, i el masculí, per la seva banda, encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el Club de Bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els cubellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els cubellencs i, per tant, empatats a la classificació. Veurem, si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats cubellenques, i com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: El pròxim 16 de maig, Cubelles torna a tenir una cita amb l'arròs, amb la gastronomia, però també amb la festa, amb el concurs de paelles que organitzen des del Cubell. Per això tenim a nosaltres avui l'Abel Miró, president del Cubell. Benvingut, gràcies per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I bé, com deia, una cita amb l'arròs, però una mica l'arròs és l'excusa, no? Per suposo, per trobar-se, per fer una mica de gresca, oi?
2: Exacte. Tornem a convidar associacions, a grups d'amics de Cubelles, a col·lectius una mica, que vulguin passar un dia doncs, divertit, no? Amb l'excusa de la paella, amb l'excusa de cuinar, i passar una jornada una mica de germanor, que en diem.
1: Fem una mica d'història, doncs, abans d'entrar en els detalls d'aquesta edició. Per què un concurs de paelles?
2: Doncs el concurs de paelles el recuperem de que fa molt... No sabem situar l'any exacte, però cap als anys 90 aquí a Cubelles es celebrava el Dia de la Paella, que era un dia que la gent del poble doncs, té bastant bon record, almenys jo, per exemple, era petit, i tinc alguns records puntuals, no? però era com una diada festiva de Cubelles bastant recordada per tothom. Llavors, els últims anys del Cercavirre intentem recuperar una mica el tema aquest de les paelles. Llavors, amb el Covid, el Cercavirre es deixa de fer, i com ja el donem per acabat, diguéssim, doncs tenim la idea aquesta de fer únicament lo de les paelles, no? Recuperar una mica el que era l'antiga diada de la paella, que tampoc tenim moltes referències, però bueno, una mica la idea és aquesta.
1: L'any passat va ser l'any doncs, de la recuperació d'aquest concurs de paelles. Com va anar? Com valoreu l'última edició?
2: Què recordeu? Bé, la veritat que molt contents en quant a participació. Vam superar totes les expectatives que teníem, vull dir que no esperàvem tanta gent. Vam fer 35 grups, 500 persones, una mica, que és el topall una mica que tenim per infraestructura, per una mica, i molt contents, la diada va anar molt bé, la jornada va acabar tothom molt content i realment ho vam passar bé, amb ganes de tornar-ho a repetir aquest any i per això una mica, doncs tornem a mantenir el mateix format, una mica. Hem intentat millorar alguna petita cosa, però una mica la línia del dia és la mateixa.
1: Sí, de fer l'edició 2026 ja la tenim a tocar. Com ha anat també aquest procés d'inscripcions, els grups que s'hi han apuntat, teniu dades, perquè entenc que està tancat, no? Ja,
2: sí,
1: també.
2: Fem una inscripció prèvia per una mica per veure el volum de gent que s'apunta. Aquest any teníem una mica de por de cara a que es volgués apuntar més grups dels que podem abarcar, vist que l'any passat es va arribar al màxim, i amb el topall aquest que tenim de 35 grups, doncs és una mica... S'ha complert, no s'ha quedat ningú fora, vull dir que una mica ha anat com teníem previst, tampoc podem créixer més en aquest sentit, perquè és inviable de cara doncs, a la logística mateix de provar les paelles al jurat. Provar més de 35 paelles és inviable. Vull dir, ja, de fet, ja són...
1: Ja costa 35.
2: Sí, potser són masses... de les que voldríem, potser hauria de ser alguna menys, però bueno, per intentar no deixar fora ningú, i després per la logística de taules i cadires, que al final és el material que tenim, per tant, és on hem de tancar. Mira, ha anat just, realment hi ha algun grup nou, algun grup de l'any passat que no participa, vull dir que hi ha hagut una mica de rotació, però ens hem quedat justos i per sort no queda ningú fora, vull dir que contents en aquest sentit. Sí.
1: I amb 35 grups, quanta gent més o menys doncs, participa directament, diguéssim, en el concurs?
2: No és definitiu encara, perquè hi ha algun grup que balla, però bueno, tenim calculades unes 500 persones. Vull dir que al final és, hi ha grups, el mínim que es demana per grup són 10 persones, tenim el grup que em sembla que més participació en té 32, i ja dic, potser a la mitja és unes 15 persones per grup, alguna cosa així, i bé, contents, sí.
1: Perfecte. A part de qui es vulgui acostar, no?, sense formar part de cap grup, si vol anar a treure el cap, això està obert, no?, també.
2: Correcte. L'acte és obert a tothom, és a la plaça del Mercat, entrada lliure, no hi ha cap tipus d'entrada, diguéssim. I pel matí és... També convidem a la gent que vingui a viure una mica l'ambient, perquè al final hi ha els diferents grups, però bueno, es poden donar una volta per allà, veure com es cuinen les paelles. Després de dinar cap a les 5 de la tarda fem l'entrega de premis i es fa una mica el concurs del millor outfit, també de la festa. I després a les 6 de la tarda que tenim un grup de música, de versions de rock, que es diuen Glory Days, també entrada gratuïta, vull dir que convidem a tothom a venir, a passar el dia i tant.
1: I pel que fa doncs al concurs en si, quins premis, categories teniu previstes?
2: Mira, el que és el concurs de paelles, hi ha tres premis, el primer, el segon i el tercer. Al final totes entren, totes les paelles, siguin d'arròs, siguin de peix o de carn, totes entren al mateix premi, diguéssim. Llavors tenim un primer premi, que són 150 euros amb vals de compra per l'Associació d'Hostaleria i Comerç, Comerços Associats, que aquest premi l'aporta l'Associació d'Hostaleria i Comerç directament, i després una espatlla de pernil. Tenim un segon premi de 100 euros amb vals igual de compra i el tercer premi de 50 euros. Val? Tots porten una espatlla de pernil i unes ampolles de vi també de premi, i després paral·lelament tenim el concurs del millor outfit, que és una mica cada grup es pot disfressar, es pot posar un complement, un toc d'humor, i el premi és més simbòlic, no és econòmic, però sí que és una espatlla de pernil també.
1: I què s'ha de tenir en compte a l'hora de fer l'arròs? Què es permet? Quines normes hi ha?
2: En principi, l'arròs és totalment lliure de sabor, d'ingredients. La condició és que tot el que porta l'arròs sigui comestible, vull dir que no hi hagi decoracions que no es puguin menjar, i després que es cuini allà, a la mateixa plaça. L'únic que es pot portar fet és el caldo, el brou, això sí que evidentment es pot portar fet de casa i la resta de coses s'ha de cuinar tot allà a la plaça. No hi ha un sabor, una temàtica d'arròs, sinó que és totalment lliure i en aquest sentit cadascú que cuini l'arròs que vulgui.
1: I què va ser el més valorat també en l'última edició? No sé si doncs, el criteri del jurat pot anar variant, no?, d'un any a l'altre, però per exemple els guanyadors de l'any passat què tenien d'especial? No?
2: Sí, mira, no l'any passat va passar una... Normalment, i això per quan fèiem també el concurs anterior, el Cercavirra, sí que els guanyadors acostumen a ser arrossos de peix, no? Normalment. L'any passat el guanyador, per exemple, també va ser un arròs de peix i casualment el guanyador ja havia guanyat dues edicions anteriorment quan es feia el Cercavirra. El tercer cop que guanya un concurs, diguéssim, aquí a Cubelles de paelles. Entenc que deu fer l'arròs molt bé, perquè si no...
1: Sí, sí.
2: Vull dir, i res, en principi, ja et dic que el criteri una mica és el del jurat, que cada any canvia, és... el criteri una mica que es vegi, ens jutgen doncs, tant la presentació, però sobretot doncs, el sabor, el punt de l'arròs, tots aquests temes, els hi deixem una mica amb ells que facin les valoracions segons vulguin. No?
1: Clar, el punt de l'arròs és important, no sé si això, els C35 grups i tot, aquí hi pot haver...
2: Sí, exacte.
1: Com us ho feu, això?
2: Això és una de les complicacions que hi ha, d'aquí el tema de que no hi pugui haver-hi més grups també, o de que ja estem una mica al tope. El que fem és per l'entrega de les paelles, hi ha una hora i mitja en total per entregar la paella, però el que fem és dividir en quatre franges de 20 minuts. Llavors a cada grup se li dona una franja de 20 minuts perquè tinguin temps, és complicat, a vegades fer un arròs per 20 persones i clavar l'hora exacta d'entrega és complicada. Llavors els deixem un marge de 20 minuts en el qual poden presentar la paella.
1: Tenen aquest calaix, ja saben,
2: exacte,
1: no? Quina, més o menys...
2: Llavors, també fem que no es puguin juntar 20 paelles de cop en 10 minuts, sinó que ja ho fem més escalonat perquè el jurat pugui tenir el seu temps, el seu marge, no? Clar, el punt de l'arròs, sí, és complicat, sobretot quan són paelles tan grans, no? Vull dir, però, bueno, ja, el que en sap ja juga amb això, amb deixar-la, treure-la un punt abans, doncs, mentre s'acaba de coure, no?, mentre està a la cua, diguéssim. He de dir que l'any passat va anar prou àgil el tema aquest és un dels temes que ens feia més respecte, el de la presentació de l'arròs en si, el jurat, i que no hi hagués allà un cúmul de gent, i la veritat que va sortir prou bé, vull dir que estem contents en aquest sentit.
1: I els estris, els instruments que es fan servir, se'ls ha de portar tothom de casa?
2: Sí,
1: i no hi ha cap element que aporti l'organització?
2: Exacte, cada grup ha de portar tot el que necessita per cuinar l'arròs, tant d'ingredients com d'instruments, i inclús pel manatge per després per menjar, no?, els plats, els gots, tot això. I l'organització el que posem són les taules i les cadires pel número de persones que s'han apuntat. Aquest any afegirem un altre punt, que és el punt negatiu de l'any passat, una mica, que podem dir que no va acabar de funcionar, i és el tema de les escombraries, potser per la falta de contenidors o per no va acabar de funcionar molt bé. Llavors aquest any potenciarem el tema del reciclatge, deixarem a cada taula, a cada grup que cuina, doncs una bossa, una caixa de cada color, perquè puguin reciclar tot el material i després ho puguin llançar al contenidor, i en principi ja estaria.
1: I servei de barra n'hi haurà, o també això cadascú anirà a càrrec de cada grup?
2: Sí, cada grup en principi porta tant el menjar, entenem també doncs, que si volen fer un pica-pica abans, doncs un vermut també ho porten, i la beguda doncs, també la porten ells. No hi ha servei de barra com a tal. Sí que aquest any incorporem una novetat, que és que la cervesa d'artesana d'aquí Cubelles, l'associació ara es diu Ser Art, que fan la cervesa
1: de Charlie Birrell.
2: Exacte. Llavors fan la cervesa Charlie Birrell i aquest any muntaran una parada allà per poder degustar la cervesa durant tot el dia. Vale, llavors és la barra que hi haurà en fi, però bueno, cadascú s'ha de gestionar la seva beguda també. Sí.
1: Perfecte, doncs crec que déu-n'hi-do, hem repassat gairebé tot. No sé si vols afegir res més, Abel Miró, com doncs, membre de l'organització del concurs de paelles.
2: Res, en principi només bueno, explicar que és un concurs que és no professional. Vull dir que al final cal, ho remarquem molt tant a les xarxes socials, a l'hora de la inscripció i a les bases. És un concurs que és no professional, és per passar-ho bé. L'any passat va funcionar prou bé, no va haver-hi cap queixa, però sí que anys enrere ens havíem trobat algú que anava una mica més a intentar guanyar professionalment o a buscar una rivalitat, que en realitat no és el que busquem amb aquesta festa, sinó es busca, l'objectiu és passar-ho bé, és una diada molt, va ser molt divertida i és el que busquem. Llavors al final qui busqui un concurs professional de cuina no és el seu concurs, no és el seu dia. Vull dir, és un dia que al final anem a barrejar-nos associacions de Cubelles i grups i a passar-ho bé, i sobretot remarcar això. Vale? I després agrair doncs, a l'Ajuntament la implicació que té en el concurs, que realment l'acceptació que ha tingut per part de l'Ajuntament ha sigut molt bona, i la implicació, i després a l'Associació d'Hostaleria i Comerç un any més per donar suport, perquè la veritat que sempre que fem alguna cosa, allà està l'associació i sempre donen cop de mà tot el que poden.
1: Doncs Abel Miró, president del Cubell, moltíssimes gràcies per donar-nos doncs, aquests últims detalls abans del dia 16. Tothom a la plaça del Mercat a gaudir del concurs de paelles. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de
5: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Les AFAs de les escoles de Cubelles i de tota la comarca del Garraf s'han unit en una campanya relacionada amb les altes temperatures que en molts centres educatius s'arriba, sobretot en aquesta part del curs, a la part final del curs o també a l'inici del curs, que és quan hi ha els mesos de més calor en aquests municipis de la comarca del Garraf. Per saber-ne més detalls d'aquesta campanya, també els motius que els han portat doncs, a coordinar-se i fer-la conjuntament, ens acompanya Sarai Jiménez, que és de l'Associació de Famílies de l'Escola Vora del Mar. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
6: Bon dia a vosaltres.
1: I bé, des de la coordinadora de les AFAs de tota la comarca, heu decidit començar aquesta campanya, no, de denúncia del que considereu que són doncs, això, la situació climàtica de les escoles, oi?
6: Correcte, no és un problema puntual d'un municipi o d'una escola, estem parlant d'un problema global a tot el país. Nosaltres ens hem coordinat a nivell de la comarca, però creiem que és un problema que s'extén a tota la comunitat. Hem trobat imprescindible unir-nos, ja que és un problema que ens uneix a tots i a totes, i creiem que ho hem de portar a terme com una campanya conjunta i no independent.
1: sí que, bé, s'havia parlat, no?, en alguna ocasió d'instal·lar, doncs, ventiladors, en alguna escola fins i tot s'ha arribat a fer, però vaja, ara per ara les solucions no aborden tots els centres, oi? S'entén, també, per
6: Exacte.
1: Combatre la calor.
6: Sí, estem parlant d'un problema molt important, estem parlant d'aules que estan superant gairebé els 30 graus de temperatura. Això és impensable per ningú, perquè és veritat que nosaltres no aniríem a estudiar a la biblioteca a ple juny esperant estar a 30 graus, vull dir, no se'ns passaria pel cap, o tampoc anar al metge i estar a 30 graus, o fins i tot estar treballant a l'Ajuntament, no?, amb aquestes temperatures. Per tant, estem parlant que les escoles són equipaments públics en els quals, a més, hi ha canalla i, per tant, doncs, les condicions han de ser les mínimes exigides per llei, i la llei ens diu que estar per sobre els 27 graus no és legal. Per tant, és un tema de salut, és un tema també de rendiment perquè ens afecta a nivell acadèmic, i també és un problema de riscos laborals. Efectivament, com has comentat, s'havien arribat a posar algunes mesures, però no són mesures definitives ni són les mesures que realment necessitem. El 2023 el departament va engegar un pla d'acció on es determinava, doncs, es feia constància, es feia palès de la problemàtica. Es va arribar a reconèixer, es va fer aquest document on es plantejaven diferents mesures, però aquestes mesures no s'han desplegat. Estem parlant que ja fa 3 anys d'aquest pla, i les mesures que s'han dut a terme són això, 4 ventiladors, que no han arribat tampoc a tots els centres, no totes les aules en tenen, i les mesures que realment necessitem, com climatitzar, com posar ombra, totes aquestes mesures reals no estan arribant.
1: Sí que potser hi ha algun espai concret, no?, en algunes escoles que disposen, no?, de climatització, però a les aules, precisament, doncs, la majoria no en tenen, oi?
6: No, correcte, no hi ha climatització. Sí que hi ha alguna escola puntual que ve perquè ja disposava d'aquesta climatització, o bé perquè algunes AFAs han assumit, per exemple, no, amb les companyes i engegant tota aquesta campanya, compartir amb cadascuna les mesures que havien pres. Hi ha algunes AFAs que han pagat aires acondicionats per posar-los en llocs estratègics, com per exemple menjador de l'escola o gimnàs. És a dir, ha sortit aquests diners, aquesta inversió ha sortit a les famílies, quan és una cosa que nosaltres no hauríem d'estar assumint. Estem parlant, a més, de costos molt elevats. No es compra un ventilador, és pagar una instal·lació d'un aire condicionat. Però són fets puntuals. Les escoles no estan preparades ni a nivell d'aïllament de l'edifici ni a nivell de climatització interna ni externa, perquè estem parlant també de patis que estan totalment a la intempèrie. No hi ha ombres, no hi ha arbres, no hi ha tendalls. I bé, ens hem tret fins ara les castanyes del foc, parlant malament, les famílies i els centres, com hem pogut. Nosaltres mateixos, aquí a Cubelles, fa 2 cursos vam pagar les famílies uns tendalls al pati per tal de poder pal·liar una miqueta la situació de manera urgent, però no és la via. Creiem que no és la solució definitiva i creiem, per tant, que les administracions han d'actuar i en conseqüència i s'han de determinar quins són els responsables i posar calendari a aquestes actuacions que són d'emergència.
1: I quins són els passos que seguireu en aquesta campanya? De moment hem vist això, no?, que les AFAs de les escoles del Garraf heu fet una publicació, no?, exposant aquesta qüestió. No sé si hi haurà els següents passos i quins serien.
6: Sí, ens hem dirigit a serveis territorials. Això estem parlant del 30 d'abril, on vam enviar un manifest exposant tots aquests fets. Des de llavors no hem rebut cap resposta, per tant hem tornat a insistir ja que fa una setmana i creiem que és un punt urgent a resoldre. Necessitem una reunió on, com comentava abans, s'especifiquin quins són els responsables, quin és el calendari, quines són les actuacions. Això no és un fet puntual, és un problema estructural al qual li hem de posar solució ja. Per tant, esperarem a que ens donin resposta i, si no, doncs anirem veient i coordinant-nos amb la resta d'associació de famílies per veure quines seran les actuacions corresponents. Però crec que el primer pas era picar a la porta i demanar solucions urgents. Esperem aquesta reunió l'abans possible per poder posar fil a l'agulla a aquest tema. Estem al maig, ens estem ja sufocant de calor dins de les aules. Això no pot continuar així.
1: I bé, en el cas concret de l'escola Vora del Mar, no sé si doncs teniu també altres reivindicacions, que bé, doncs ja aprofitant que tenim avui aquí a Ràdio Cubelles, doncs ens vulguis fer arribar, no?, com a representant de l'AFA, i que ara mateix doncs estigueu treballant o que tingueu ganes d'exposar.
6: Bé, com comentava, no és casualitat, la major preocupació de les famílies ara mateix és aquesta, és el punt de la calor que s'està patint tant als patis com a l'interior de l'edifici. No és una cosa només del Vora del Mar, sabem també que les companyes, la Maricel i el Charlie Rivel i d'altres centres, també com per exemple la Draga, les criatures, estem parlant de 0 a 3, estan en un pati amb 4 tendalls que són d'ombra d'horticultura, diguéssim, vull dir, estem les famílies molt preocupades per això i ja portem anys al darrere. De fet, amb l'Ajuntament, quan vam posar aquests tendalls des de l'AFA, vam estar lluitant molt perquè ens donguessin i ens dotessin d'algun tipus de recurs. L'Ajuntament de Cubelles va posar arbres en la nostra casa, en el nostre centre, sabem que també ho ha posat en alguna altra escola d'aquí de Cubelles, però bàsicament estem amb l'objectiu i el punt de mira fixat en això. Òbviament estem treballant amb altres coses, però li diríem millores, i això no són millores, això són actuacions urgents, i per tant estem totes en bloc i molt decidides a que necessitem solucions urgents ja.
1: Molt bé, doncs avui hem sentit, hem rebut a Sarai Jiménez de l'AFA de l'Escola Vora del Mar, sobretot per parlar d'aquesta campanya que han engegat totes les AFAs de la comarca del Garraf, relacionades doncs amb les altes temperatures que es viuen a les aules dels centres educatius. Vol afegir res més doncs abans de tancar l'entrevista?
6: Us animem a seguir la campanya i a donar-nos tot el suport, perquè és una problemàtica no només de les famílies, sinó també dels docents, de l'administració, i per tant doncs a compartir i seguir a veure com avança tot això.
1: Moltíssimes gràcies, doncs, bon dia.
6: Gràcies a vosaltres.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

encetem el programa d'avui amb una sardana del músic i compositor Lluís Alcalà, estrenada el dia de Sant Jordi de 2018, La primera rosa, que interpreta la Cobla Mediterrània.

Hem començat amb la Cobla Mediterrània i una composició del seu tenora, Lluís Alcalà, la primera rosa. A continuació tenim la principal de la Bisbal amb una obra del 2002 del compositor Jaume Riu Ratera, Amistat.

Aquesta setmana hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic amb sardanes del compositor Jaume Riu Ratera, publicat el 2025 per la Cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, amb la col·laboració de Som Sardana, que porta per títol Amistat, un títol molt representatiu, ja que conté sardanes dedicades a amistats del compositor. La que dona títol a aquest enregistrament és la que acabem d'escoltar. Tenim tot seguit una composició de l'any 2006, Àgora.

Era la cobla la principal de la Bisbal amb àgora de Jaume Riu, dedicada a una parella de sardanistes i a l'espai on van començar a ballar. A continuació, amb aquesta cobla, escoltarem una sardana de 1999, Dolors, que el compositor va dedicar a la seva dona en el seu 12è aniversari de noces.

era una dedicatòria d'aniversari de Jaume Arriu a la seva esposa, Dolors. I continuem amb una sardana del 2013 dedicada a, per un sardanista d'Organyà a la seva esposa, del Modest a la Maria Pilar.

Era la cobla, la principal de la Bisbal, que ens portava a Organyà, del Modest a la Maria Pilar. A continuació, una obra estrenada el 2024 amb motiu de la celebració dels 25 anys del Foment Arqueològic i Excursionista Sallentí, una entitat també molt vinculada a l'activitat sardanista, la Colla dels Faes.

0: Avui estem escoltant sardanes d'un CD enregistrat per la cobla La Principal de la Bisbal amb composicions de Jaume Riu Ratera, amb el títol d'Amistat, un títol adient ja que conté sardanes dedicades a aquest motiu. Jaume Riu Ratera va néixer a Sallent, al Bages, l'any 1963. És fuster i músic, instrumentista de piano i flabiol, director de coral i compositor de sardanes. Va començar els seus estudis de solfeig i piano en mossèn Josep Potelles i els continuà al Conservatori de Manresa, a Terrassa i Municipal de Barcelona. Alhora va fer estudis de flabiol i tamborí amb els mestres Josep Padró, Jordi León i Bernat Castillejo. Ha estat flabiolaire de la Cobla Bages del 1986 al 1992. La seva producció sardanística és d'una seixantena de sardanes. Algunes d'elles han estat finalistes o semifinalistes al certamen Sardana de l'Any. Destaquem també la sardana Organyà Ciutat Pubilla del 2011, enregistrada al CD per als Amics del Quim, volum número 8, per la Cobla Ciutat de Girona. I Bicicleta, Cullera, Poma, estrenada el 2011 a Barcelona, dedicada a la malaltia de l'Alzheimer, amb el suport de la Fundació Pasqual Maragall, fundació a la qual va destinar els guanys de drets d'autor.
1: El mes d'octubre del 2020 es va fer el concert de presentació del seu primer CD de sardanes, Amb un somriure, enregistrat per la cobla La Principal de la Bisbal amb 12 de les seves sardanes, entre elles Bicicleta, Cullera, Poma. L'any 2022 va presentar el seu segon CD sota el títol Lluna plena i el 2025 el tercer CD de sardanes titulat Amistat, que inclou 11 de les seves sardanes i Un riu d'amistat, l'obra que li va dedicar el seu gran amic i compositor manresà, Joan Lázaro i Costa. Fora de l'àmbit estrictament sardanista, ha posat música als goigs de l'ermita de Nostra Senyora de Montserrat, de Sallent, i a l'himne de la coral infantil Saltirons del Llobregat, que està inclosa en el CD Les músiques de Sallent. En el món del cant coral ha compost un bon nombre de sardanes i valsos per a caramelles. Com a escriptor, és autor de diverses publicacions: Sallent i la sardana, Sallent i el cant coral, Coral Jove Clau de Sol, desè aniversari, i Sallent Recull Gràfic, del 1883 al 1975. Aquesta darrera obra, escrita conjuntament amb l'historiador Ferran Sánchez i Agustí. Actualment és també codirector i pianista del grup de gospel sallentí The River Troupe Gospel. També és un dels responsables del cicle de concerts del Castell de Sallent, que organitza l'entitat 36ena al juliol. Col·labora des de fa anys a la revista local L'Esparver, on escriu articles i entrevistes relacionades amb el món de la sardana i del cant. Va col·laborar en el Diccionari d'Autors de Sardanes i de Música de Cobla, escrit per Carles Riera, Josep Maria Serracant i Josep Ventura, on hi va aportar la informació sobre els compositors sallentins.

A continuació tenim una nova sardana dedicada a Sallent, concretament a l'entitat dansaires salletins. És del 2024 i porta el nom de la seva capdansera, Cèlia. Va ser semifinalista a la sardana de l'any.

Acabem d'escoltar Cèlia, una sardana de Jaume Riu Ratera dedicada a l'entitat dansaires sallentins i a la seva capdansera. Continuem a Sallent, en aquesta ocasió amb dedicatòria a l'Escola Vedruna, a la qual ha estat vinculat Jaume Riu en diverses etapes de la seva vida. És Joaquima de Vedruna.

estat la principal de la Bisbal amb Joaquima de Vedruna. I tancarem aquesta selecció de sardanes amb una obra que li va ser dedicada a Jaume Riu-Ratera per part de Joan Lázaro des del 2022. L'ha inclòs en aquest CD en recordança a l'amistat que el va unir amb aquest compositor que ens va deixar l'any 2024. Un riu d'amistats.

Estimats oients i seguidors, i som a la part final del nostre espai d'avui, que dedicarem a dos compositors. Primer serà Lluís Carretero i Basart. D'aquí aquest mes de febrer es compleixen 95 anys del seu naixement. Escoltarem una sardana del 1985, l'Aplec de Sant Jaume, amb la Flama de Farners.

Per finalitzar el programa, escoltarem una sardana del compositor sabadellenc Josep Alfaril, de qui es compleixen 20 anys de la seva mort. És una dedicatòria a una figura destacada de la seva ciutat, Lluís Subirana. És una sardana del 1978, en Subirana, que ens interpreta la Cobla Jovenívola de Sabadell. Aquesta composició acomiadarà el nostre espai d'avui. Us desitgem un bon cap de setmana i us esperem de nou la setmana vinent a Dansa Viva, el programa sardanista de Ràdio Cubelles.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb vosaltres i gaudir d'aquesta bona música, de la música country. Ja sabeu, aquest programa només s'emet a Ràdio Cubelles, és una hora de música country setmanal, i això doncs és molt important per aquesta emissora, per mi i per tots vosaltres que escolteu aquest programa. Bé, avui farem un programa així entretingut, com sempre, variadet, hi haurà una mica de tot, i espero doncs que ho puguem disfrutar. Va, doncs que, com sempre dic, i no pot ser d'una altra manera, comencem.

Bueno, ells continuen amb la seva jarana, que està molt bé, eh? Aquesta cançó que hem escoltat ara es titulava Flying Hack i ens la cantaven, doncs, el Kid Rock i el Zach Brotz. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Leland Martin, que ens cantarà Home, Where at Honky Tonk Is.

Facebook. Molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Warren Sider, que ens cantarà Raider, Yes, Lightning.

Molt bé, sí, perfecte, vinga. I ara a continuació, per mantenir així aquesta tranquil·litat que anem portant, de moment, escoltarem el Randall King, que ens cantarà Hey, Come Girl.

Molt bé. Sí. I ara, a continuació, així, per anar mantenint aquest ritme, ara pujarem una miqueta al nivell, no gaire més. Escoltarem el George Strait, que ens cantarà Where the Side What Ends.

Molt bé pel senyor George Strait. Opa! Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Madeleine Howard, que ens cantarà Hold My Horse.

Apa, xim-pum. Molt bé, vinga. I ara a continuació escoltarem el Trency Laverets, que ens cantarà Times Marchers On. Epa!

Bueno, perfecte, vinga. Ara escoltarem una cançó que el títol de la mateixa, doncs, a mi no m'acaba d'agradar, perquè... Però bé, aquí els americans, els cowboys, posen títols de cançons o títols a personatges que a vegades, doncs, no coincideixen amb els meus gustos, perquè, bueno, però tampoc no tinc res que dir, eh? Això ja està fet així. Però, bueno, perquè us sapigueu, el títol d'aquesta cançó que ens cantarà el Texas Som es titula Bastard of Johnny Cash. Home, que li diguin que el Johnny Cash és un bastard, doncs no, per mi no. Però bé, escoltem la música, perquè al final també es tracta d'això. Potser la lletra ens explica alguna cosa, va.

Bé. Heu descobert, no, la veritat, eh? Heu descobert la veritat, que el que jo us he comentat al principi d'això del bastard Johnny Cash, doncs no, no és això, perquè la cançó concretament era el Texas Sun i el grup era el bastard Johnny Cash. Però, és clar, és que explicat d'una manera o d'una altra, a vegades doncs, comporta la confusió. Però escoltant la música, ja us he dit que potser la lletra ens explicaria alguna cosa, heu vist, no? Ens ha canviat, m'ha canviat la meva opinió al respecte d'aquest títol, d'aquesta cançó, sinó que era el grup. Concretament es diu així, però bueno, ja està, ja l'hem descobert. Vinga, i ara a continuació escoltarem a l'Amber Marvel, que ens cantarà Cowboy Hat.

Finito. Vinga, molt bé. Ara que a continuació escoltarem a la Dale Watson, que ens cantarà Heaven Gomen, Heaven Honky Tonk.

Molt bé, vinga. I ara a continuació escoltarem el Johnny Cash, que ens cantarà Words of Love.

Molt bé, vinga, i ara a continuació escoltarem The Hooch, que ens cantaran You Were an Oldie.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. I ara tornem a escoltar el senyor Johnny Cash, que ens cantarà Sea of the Heartbreak. 1, 2, 1, 2, 3, 4...

0: for a truck driving man. No help wanted for a truck driving man.
1: Sí, senyor. Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem el Joe Flaney i el Westerford, que ens cantaran Tennessee Hill.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, ja hem arribat al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. I sobretot aquesta musiqueta que he posat ara al final, que el títol de la mateixa és Me and My Dad, i ens la cantava el Nashville Session Players. Res, ha sigut un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona, i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora. Què tal? Com anem? Suposo que contents pel triomf del Barça a la Lliga. Bé, això els que sigueu del Barça, esclar. Aquest programa s'emet els dissabtes i després els divendres, però el gravem uns dies abans, o sigui que encara el bon sabor de boca del triomf del Barça i la rua corresponent, doncs encara perdura. Bé, salutacions cordials del Cintobel, com sempre, a la part tècnica, salutacions cordials a qui us parla. I avui començarem parlant d'un tema de fa 60 anys, d'un fet històric que va passar en plena dictadura franquista, com va ser la insòlita manifestació de capellans que hi va haver a Barcelona l'11 de maig de 1966. Repeteixo, ara fa 60 anys. I per això ara agafo un article que al respecte van escriure fa uns anys al diari La Veu, que començava dient que el 1966 va ser un any convuls i reivindicatiu al si de l'Església catalana. Compromesos amb la renovació que va néixer del Concili Vaticà II i amb la lluita per la llibertat i la democràcia, molts preveres i religiosos catalans, en companyia de nombrosos laics, apostaren fermament per la renovació de l'Església i per la fi de l'aliança amb el nacionalcatolicisme. El mes de febrer d'aquell any 1966 va tenir lloc la campanya Volem bisbes catalans. El mes de març, la caputxinada. I l'11 de maig, ara fa, repeteixo una altra vegada, 60 anys, va tenir lloc un fet insòlit, la manifestació d'un centenar llarg de capellans pels carrers de Barcelona, entre ells el pare Marc Teixonera, monjo de Montserrat. La caputxinada de març de 1966 portà a la comissaria de la Via Laietana alguns dels participants en aquesta tancada, que posteriorment quedaren en llibertat. Però després es va saber que els 13 delegats serien detinguts, com així va ser. El 6 de maig, Joaquim Boix, delegat d'estudiants de l'Escola d'Enginyers i militant comunista, va ser detingut i apallissat. Traslladat al Palau de Justícia, posteriorment va ser tancat a la presó Model de Barcelona. Va ser el seu advocat, Josep Soler Barberà, qui va convèncer la mare de Boix per tal que denunciés les tortures que havia sofert el seu fill. I va ser aquesta denúncia la que va propiciar que uns 130 capellans, la majoria d'ells ensotanats, es manifestaren des de la catedral de Barcelona fins a la Prefectura Superior de Policia, a la Via Laietana, per entregar al comissari Creix una carta de protesta i en defensa dels drets humans. La manifestació dels capellans va ser cruelment reprimida per la policia, que adreçava als capellans improperis com «Curas comunistas, estáis manipulados» i també «Curas rojos a Moscú». Entre els capellans que van organitzar aquesta manifestació de protesta hi havia els mossens Josep Dalmau, Antoni Tutusaus, Ricard Pedrals o el caputxí Jordi Llimona. Mossèn Josep Dalmau va qualificar aquesta acció de protesta com una aventura en equip de Jordi Llimona que arranca de la fe en Jesús de Natzaret.

No sé si el duia acordat, tant se val, ho he oblidat. Va donar-me un paper gris bastant trist.

Quim Cupí de la Serra, un dia gris a Madrid, un tema, una cançó adient amb el tema que estem tractant. Continuo amb l'article sobre la manifestació dels capellans del 1966. El 14 de maig, tres dies després de la manifestació, més d'un centenar de capellans es van concentrar al pati del Palau Episcopal de Barcelona i sis d'ells, en representació de tots els altres, varen ser rebuts per l'arquebisbe Gregori Modrego, a qui li van entregar una carta on es queixaven de la violència que havien rebut per part de la policia espanyola. L'arquebisbe Modrego ordenà que, per evitar protestes per part dels capellans, el diumenge 15 es llegirà en totes les parròquies de la diòcesi una homilia bastant gris. Segons m'ha comentat el pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, on es feia una crida a la reconciliació i a la unitat, i on es demanava que no es fes cap comentari al text que s'havia de llegir, cosa que no va passar en algunes parròquies, on els capellans van criticar el règim franquista i també la jerarquia. La manifestació dels capellans d'ara fa 60 anys va tenir com a conseqüència el judici davant el temible Tribunal d'Ordre Públic, Tribunal d'Orden Público, d'alguns d'aquests capellans. En aquest judici, que va tenir lloc el 22 de febrer de 1969, els preveres Antoni Totosaus, Ricard Pedrals, Josep Dalmau i el pare Llimona van ser acusats d'haver organitzat aquesta protesta. Mossèn Josep Dalmau, en les seves memòries, Josep Dalmau, un capellà rebel, un sacerdot lliure, memòries 1926-1969, detalla el judici i les paraules que el pare Jordi Llimona, va pronunciar, i on justificar aquell acte pel fet que qualsevol capellà estava en el seu dret a no tan sols defensar l'ordre sobrenatural, sinó que pel seu ofici ha de defensar i promoure l'ordre ètic. I el pare Llimona encara afegir, el capellà té el deure de posar-se al costat de l'ordre ètic, encara que per això hagi de contraposar-se a l'ordre legal i canònic, i encara per això corre el risc de ser mal interpretat i d'enfrontar-se a dificultats. Perquè el capellà, continua el pare Llimona, ha de ser defensor de la persona humana i dels febles, i per això ha de prendre una actitud tolerant de convivència i de pau. Això és, va concloure Llimona, el que desitja per al nostre país i per al món. Al final del franquisme i anticipant-se a la democràcia, van ser nombrosos els sectors de l'Església catalana, amb preveres, religiosos i laics, que van apostar decididament a favor d'un nou model de l'Església, a la llum del Concili Vaticà II i d'un trencament amb el nacionalcatolicisme, imperant sobretot en la jerarquia des de la mal anomenada Cruzada.

la revista Sapiens, amb un número, no recordo quin, d'aquest any mateix, un article doncs, que m'ha fet gràcia de portar aquí en aquest programa, un article signat per la periodista Anna Priscila Magrinyà i que es titula Quan la universitat era la Rambla, refereix a la Universitat de Barcelona. I diu l'article que el primer estudi general, que és com un, en un inici es coneixen les universitats, neix a la ciutat de Bolonya l'any 1088. Si ens fixem en casa nostra, hem de dir que la desgana és... que la degana, com estic avui, ha de dir que la degana és la Universitat de Lleida, del 1300, a la qual en poc temps seguirà la de Perpinyà el 1349. I Barcelona? Barcelona resisteix. Durant molt de temps, el Consell de Cent no acaba de veure clar això de tenir tants joves estudiants sota un mateix sostre. Per a la revolta, potser? Vés a saber. Res és per sempre, i després d'una crisi institucional i econòmica, el govern municipal canvia d'opinió. Potser atreure estudiants a la ciutat ajudarà a animar una mica el paisatge? Així, el 1450, se sol·licita al fons el magnànim la creació d'un estudi general. Al monarca li agrada la idea i ràpid atorga el privilegi reial de creació de la Universitat de l'Estudi General de Barcelona. Ara bé, el document que signa deixa ben clar que és la ciutat qui ha de finançar tot el que calgui per fundar-la. Que facin, però que no demanin, deu pensar.

Wonderful Tonight amb l'Eric Clapton, que aquest passat diumenge, 10 de maig, vam tenir a Barcelona en una actuació, ara li comentàvem al Cinto, que m'hagués agradat veure'l, perquè l'Eric Clapton és un dels grans de la música popular de tots els temps. Però, és clar, aquell dia també jugaven al Barça i al Madrid i has de triar entre una cosa i l'altra i m'haig de conformar coses com les d'ara, escoltar l'Eric Clapton, escoltar-lo, vaja. Seguim amb l'article aquest quan la universitat era a la Rambla. L'edifici universitari s'erigeix a la part alta de la Rambla en un perímetre que n'ocupa tota la part central i ara trepitjaria part de la plaça de Catalunya i dels carrers de Palà i dels Tallers. Per això, avui en dia, encara anomenen aquesta zona la Rambla dels Estudis. Ja tenim ubicació, però ara cal patró, i s'escull Sant Lluc, que guia el camí d'artistes i metges. Com que la seva festivitat és el 18 d'octubre, la primera pedra de l'edifici es col·loca tal dia com aquell del 1536, 86 anys després de l'inici de la paperassa. Ja ho diuen, amb les coses de Palau val més asseure's. Tres anys després, l'edifici s'inaugura, com no podia ser d'una altra manera, el 18 d'octubre, amb quatre facultats, Arts i Filosofia, Medicina, Dret i Teologia, tot i que la Facultat de Medicina es vincula a l'Hospital de la Santa Creu. La porta principal s'imposa coronada amb un gran escut de l'emperador Carles V i, és clar, una imatge de Sant Lluc. Cada any el curs col·lectiu arrenca, ho endevineu, el 18 d'octubre i s'allarga fins a Sant Joan. Això sí, entre Nadal i Quaresma no hi ha classe. I per què aquesta aturada llarguíssima? Doncs pel fred insuportable que fa a les aules. Quan sí que hi ha classes, n'hi ha, i moltes, perquè l'horari és de 7 a 11 al matí i de 2 a 6 de la tarda. Ah, i a la universitat s'hi ha d'anar amb uniforme.

Bé, un altre grup que ha actuat a Barcelona ara recentment és l'última de la fila, que ha reaparegut de la mà, com no podia ser d'altra manera, del Manolo García i del Quimi Portet. Bé, continuem amb aquest article de la revista Sapiens, signat per la periodista Anna Priscila Magrinyà, que porta per títol Quan la universitat era la Rambla. I ara hi ha l'últim apartat de l'article que diu La universitat de la classe dirigent. I diu que cal apuntar que la Universitat de Barcelona és la primera universitat municipal que no reial. Això vol dir que és el Consell de Cent qui té sobirania en àmbits com la definició del curs dels currículums, els mecanismes d'admissió i de promoció del professorat i els pressupostos de tot plegat. La ciutat mana a la universitat. A l'any 1600, el centre ja té 1.000 alumnes matriculats i es converteix en la primera universitat de Catalunya. Agafa tanta presència i distinció que es converteix en el centre de formació de la classe dirigent moderna. Només cal dir que per les seves aules passaran la majoria de futurs consellers. Consellers, val a dir, que lideraran ruptures com les del 1640 i el 1705-1713. En aquest darrer període, més del 60% dels consellers són graduats per la Universitat de Barcelona, advocats o metges. Després d'aquest article hi ha un requadre d'un tema curiós que diu Carnaval a cops de taronja i diu que en dies de Carnaval es va popularitzar un costum ben curiós entre els estudiants de la Universitat de Barcelona. I no era pas el de disfressar-se. A l'època, el taronger era un arbre nouvingut i exòtic. Feia petxoca i desprenia bona olor, així que se'n van plantar en espais destacats com el Palau de la Generalitat, l'Hospital de la Santa Creu i la Rambla. I resulta que els estudiants van posar de moda les batalles de taronges entre ells. Entre ells i, de passada, entre algun pobre vianant despistat. Per evitar aldarulls, les autoritats van prohibir el joc en més d'una ocasió. Si els estudiants van fer cas o no, ja és una altra història. Bé, i aquí acabem aquest article doncs, que he trobat interessant doncs, de reproduir aquí en aquest programa. I mentre passem amb la sèrie aquella que vaig començar ja fa algunes setmanes sobre el comerç i els oficis de Cubelles, escoltem ara els Creedence Clearwater Revival amb el tema Rumble Tumble, que és la cançó que obre l'àlbum, el famós àlbum dels Creedence, Cosmos Factory.

Vinga, i ara, com deia, agafo l'anuari 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i continuem amb el treball que van fer el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda sobre el comerç i els oficis de Cubelles. Vam acabar la setmana passada amb les fleques i ara parlarem dels carnissers i els cansaladers. I diuen que, anomenats antigament com a tallers, la nostra vila va tenir durant els 50 anys analitzats un nodrit estol de covellencs que es dedicaren a la venda de carn de bestiar. El dret de vendre carn era una concessió municipal. La carnisseria del poble era originàriament una i es trobava al carrer del Doctor Juncà, al davant de la font del carrer Major. El local era de propietat municipal, de petites dimensions, amb un taulell de granit, un banc per seure la clientela i una balança que penjava del sostre. L'ocupava cada mes un dels carnissers de forma alternativa i tenien les fresqueres per guardar la carn al davant de l'església. Semblaria que la divisió de la carnisseria per mesos s'inicia l'any 1885. El 12 de juliol d'aquell any, el consistori covellenc, encapçalat per Jaume Soler, va proposar als carnissers Lleó, Lleó i Soler, Antoni Santacana i Pau Montaner dividir-se un mes cadascú al local municipal. Aquesta alternança mensual va donar peu al segle XX a la cita Calatona i Cal Rolit un mes cada un. Quan acabava el mes, recollien els estris i esperaven el proper per tornar a vendre. La ramaderia covellenca estava molt centrada en el caprí i l'aviram. El vacum, o bestiar boví, era pràcticament inexistent a les carnisseries de la nostra vila, donat el seu elevat cost i les mancances que patia Cubelles per aquelles dates. Prova d'això és el couplet que es cantava a les caramelles d'inicis dels anys 30. Ara sí que en aquest poble anem prosperant. Tenim cine ja sonor i gramoles a tot drap, i una taula de vedella diu que tindrem dintre de poc. La matança dels animals es feia a l'escorxador municipal, situat al carrer de mossèn Cinto Verdaguer, i d'ençà dels anys 30 al carrer Nou, on avui hi ha el magatzem municipal i es fa la tòmbola de Nadal. L'encarregat de l'escorxador municipal l'any 1939 era en Joan Alba i Romeu, qui havia estat nomenat per al càrrec l'any 1920. Sant Bartomeu, un dels 12 apòstols del Jesucrist, va sofrir el martiri per raspallament a Armènia, pel que és tingut per patró per carnissers, escorxadors, matancers i d'altres.

La cançó que acabem d'escoltar porta per títol Jordi i ha estat interpretada per Roger Mas i Núria Graham. A Calgüelles, durant el segle XX, les famílies de carnissers li dedicaven alguna missa a Sant Bartomeu, el sant patró de l'ofici. L'activitat del pasturatge, que analitzarem més endavant, va nutrir el rebost de les carnisseries, tablaqueries, segons el llibre de matrícules, que van exercir a Cubelles i que van ser, en primer lloc, carnisseria de Cal Rolit, iniciada per la família Montaner quan tancà la carnisseria de la Dolors Dinarès, és una de les botigues de carn més emblemàtiques de la nostra vila. La seva gestió la portaren Josep Montaner i Lleó. Un cop tancà la carnisseria la senyora Dinarès, se n'obria una altra propietat d'en Joan Montaner, domiciliat al carrer Jacint Verdaguer. Començava així l'existència d'un dels negocis més emblemàtics de Cubelles, Cal Rolit. Era l'any 1897 i restaria oficialment fins al 1913, quan li traspassà la titularitat del negoci al seu fill, Isidre Montaner i Ballester. Aquest va néixer el 1889. Amb 17 anys començà a ajudar el seu pare en la carnisseria i no deixar l'ofici fins la jubilació. Es dona el fet curiós que l'Isidre Montaner no hi figura en el llibre de matrícula de l'Ajuntament. El motiu és que, car la botiga era compartida amb els de Caltona, també la matrícula es pagava a mitges i anava a nom de la carnisseria dels Fontanals Lleó. L'Isidre Montaner va ser un home molt ben valorat a Cubelles, on va ser president del Círcul Cubellenc als anys 1920 i 1925 i tresorer de l'agrupació local de Cubelles de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Més enllà del període analitzat, passà a tenir local propi al carrer Jacint Verdaguer i començà a vendre-hi tot l'any. Malgrat la seva dedicació a la carnisseria, als anys 1928 i 1931 va declarar l'ofici de pagès en els llibres de matrimonis.

Acabem d'escoltar els Beatles amb un tema de l'àlbum Rubber Soul titulat I'm Only Sleeping. I ara continuem amb la carnisseria de Calatona. Té el seu origen en la cansaladeria d'en Lleó Lleó de l'any 1910 i depassa el període analitzat amb en Joan Fontanals i Lleó. Els que farien de carnissers a Calatona van ser Dolors, Dinarès i Lleó, situat al carrer de Sant Antoni. Ja el 1890 romangué fins al 1897. Era la senyora d'en Lleó Lleó i Soler, venedor de queviures i carn, i mare d'en Lleó Lleó i Dinarès. Aquest va néixer l'any 1910 i s'obria una nova cansaladeria a la nostra vila. El fill de la Dolors Dinarès, domiciliat al carrer 9-2, al costat de la boteria d'en Ramon Safons, perllongà la seva activitat fins al 1916. Teresa Lleó i Dinarès. Només un any després de tancar, la germana d'en Lleó Lleó i Dinarès reprenia la gestió de la botiga de venda de carn. Era l'any 1918, però la seva activitat durà fins al 1919. L'any següent ja hi figurava en Pere Fontanals i Estapé. El Pere, respecte al Pere Fontanals i Estapé, el Xavier Martínez i l'Antoni Pineda diuen que la històrica botiga de carns i embotits d'en Lleó Lleó seria regentada per en Pere Fontanals i Estapé des de 1920, amb domicili al mateix indret del carrer 9, número 2. Casat amb la Maria Anna Lleó i Mainé, l'any 1943 seria substituït pel seu fill, Joan Fontanals i Lleó, que ja hi treballava com a mínim des de l'any 1921. El seu fill, Josep Fontanals i Lleó, faria de pastor. Els altres que treballaren com a carnissers durant aquests 50 anys van ser Florenci, Morgades i Vives. L'any 1924, al seu domicili particular del carrer Major 12, Florenci i Morgades obria una cansaladeria que arribaria fins al 1925. En Florenci, nascut a Selma, al Baix Penedès, l'any 1894, se'l va conèixer com el de Cal Pairot. Era especialista en fer botifarres i anava a vendre-les per les cases. El dia del seu casament, l'any 1920, manifestà l'ofici de pagès en el llibre eclesiàstic quan es casà amb la Rosa Gavaldà i Soler, coneguda com la Rosita de Cal Pairot. Joan Avinyó i Mainé, al carrer del Mig 14, domicili d'en Joan Avinyó, s'inicià el negoci de cansaladeria l'any 1924, que només negociaria fins al 1925. I fins aquí aquest apartat sobre les carnisseries de Cubelles en el treball, el comerç i els oficis de Cubelles, realitzat, repeteixo una vegada més, pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda, en l'anuari de l'any 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. I d'aquí fins al final anirem escoltant música. Ara tinc preparat ni més ni menys que el John Lennon amb un tema que porta per títol Woman.

Entre 1958 i 1965 va existir un grup nord-americà que es deia The Shams i que l'any 1958 va treure el famós tema Tequila, que li va valer el Grammy la millor cançó de Rhythm and Blues el 1959. Doncs ara escoltem The Shams i Tequila.

I per tancar aquest programa avui escoltarem el grup britànic Status Quo amb un dels seus temes més emblemàtics, un tema de 1977 que porta per títol Rock and Roll Over the World.

0: Bé, i això és tot per avui. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hola, amics meus, bon dia. Això és a 50 del 60 i a 60 del 50. I això és aquí, a Ràdio Cubelles, amb el Víctor Lluelles. Aquesta vegada és el programa 252. Avui farem la música italiana, aquella que diu la più bella del mondo. Per una que diu il cielo in una stanza. I aquesta la canta la Nina, i diu així: el cielo en una estança.

Ai, sí, el cel en una estança, la mina. Ara continuem amb la musa Piu Bella del Mundo. I ens diu, el Luigi Tengo, que diu, vedrai, vedrai, doncs, continuem.

Luigi Tenho, Vedrai, Vedrai. Això és a 50 del 60 i a 60 del 50. Un servidor és en Víctor Lluelles i Cardona. Doncs continuem amb la musa più bella del mondo, que diuen els italians. I una que diu així, que està més vista que el coyote, podríem dir, més sentida. Aquesta és El Mundo. Aquí ho teniu. Jimmy Fontana amb El Mundo.

I sí. I sí, aquesta és la més sentida de los millors, millors. El mundo. Després del mundo d'en Fontana, fem una d'un senyor, fem uns dels vencedors antigament del Festival de San Remo, que és l'Adriano Celentano, que ens diu Impassivo per te, Adriano Celentano.

Aniano Salentano, mai, mai, tu. Doncs triem el mai i un altre que és en Franco Tosi. I només diu tu, Franco Tosi, amb tu.

Sí, nois, el Frank Rotossi s'ha passat una mica amb el tapatam, tapatam, però aquesta cosa tenia d'allargar una mica el títol, perquè el títol només es diu Tu, doncs aquesta era la del Frank Rotossi. I ara, una d'aquestes tan populars, que és l'Arca de Noé. Aviam si no en surt tant, tapatam. Aquí teniu l'Arca de Noé.

L'arca de Noé. Doncs sí, l'arca de Noé. I ara una mica posem d'amor, perquè tanta aigua no pot ser. Diu una que és el Luis Itengo, que ens diu: «Io capito, se ti amo».

0: I capito que te amo.
1: I voleu escoltar la Mina, la que hem posat, i que és un artista de les que admiro d'allò més, i aquesta més grandíssima. Doncs la Mina es diu Il Poeta, Il Poeta amb la Mina.

i el poeta Nina. I per acabar, bueno, per acabar aquest especial italià, doncs un que també molt popular, antic, doncs Marino Marini amb Tu sei la più bella del mondo. I acabem aquest especial la música più bella del mondo amb Marino Marini. Fins ara, adeu!

0: Ràdio Cubelles. Sempre.
1: Calla, coño.
2: Hola, hola, què tal? Tornem a estar aquí amb les ovelles negres. Com estem?
3: Hola, bon dia.
2: Bé. Bon dia. Estamos aquí, la Irene i jo, les dos, amb la Cookie en baja tècnica. No passa res, està en su casa treballando.
3: Te queremos, Cristina.
2: No, patxa naida. Hi ha dies de más y menos, hi ha dies que venim a gravar sueltes, hi ha dies que no gravem, però estem aquí, cumpliendo, una setmana més. Una setmana més i més nou, perquè ja estem a maig. Ja estem a maig i ja estem començant més encarant ja la recta cap a estiu.
3: Jo estic encarant la recta final.
2: Realment sí.
3: A nivell laboral sí.
2: Home, no, sí, clar, evidentment. Però és veritat que és molt, molt heavy perquè passa, en els mesos passen superràpid.
3: A mi aquest any m'ha passat molt ràpid.
2: Molt.
3: Però ja fa temps que els anys em passen ràpid, tio.
2: Sí?
3: Això és la edat, eh?
2: I no et pot ser que et passi, perquè a mi m'ha passat amb els anys del Covid. És a dir, que vam tindre la Covid, se m'està passant el temps molt més ràpid. No sé si és algo potser de la franja d'edat en la que estic o algo, però és cert que hi ha hagut anys que se m'han passat més lents.
3: No ho sé. A mi no tinc la sensació que estigui relacionat amb el Covid. El que sí que últimament estic vivint és com una rememoració, saps? Del Covid amb el hantavirus dels pebrots.
2: Ui, sí. El manjantavirus,
3: tio. Que sembla que tio. Tingui que ser apocalíptic o el que
2: bueno, hi ha. I ara deien que havia hagut una azafata de no sé quin vol també que l'havia pillat perquè havia vingut de vacances de no sé on i havia contagiat a l'avió. Bueno, que jo m'ho havia de crucero en octubre, Irene. A mi em fa una por el hantavirus aquest raro.
3: Los juegos del hambre. Esos son los juegos del hambre.
2: Total, total, a tancar alta mar i a mi me joderà com ens diguin... A veure, que encara no l'hem pagat, no? Però me va joder com em diuen que no me puedo ir.
3: Però tampoc és el crucero que va aquesta gent, no?
2: No, perquè és una altra empresa i és una altra zona. Vull dir que no d'allò, però bueno, no deixa de fer-te llullo igualment.
3: Què va? Però pues sí que a més aquest crucero el tema és que és penya que ha pagat 20.000 pavos per anar amb un crucero així per viure una gran aventura. Pues ja la tenen.
2: Pues toma, sí, sí, és l'escape room. Ha pagat 20.000 euros per un escape room en alta mar. Hòstia puta, tio. No, és que és molt heavy perquè...
3: És molt fort.
2: És l'escape room d'alta mar. Vull dir, realment, ells es poden escudar, no? Si la full experience l'has viscut, vull dir, a sobre, no?
3: Hòstia,
2: i em feia gràcia perquè hi havia un tio que feia... que va fer un vídeo que el va publicar a xarxes plorant com una magdalena dient això és que jo me he venido de vacaciones, estoy confinado. I és com... Confinado en un crucero, tio.
3: No, clar, però que té l'amor que l'olora. No,
2: bueno, sí, collons, evidentment, però bueno, tu, de los to the river, m'entens? Vull dir, el que diem, los juegos del hambre, te escondes en tu camarote y punto, tio.
3: És es que vaya tela.
2: I a més l'altre dia em feia gràcia perquè amb aquests, escoltant notícies d'això de la malaltia aquesta, em sortien altres vídeos relacionats, no? Perquè l'algoritmo de les xarxes s'altera. I em feia gràcia perquè hi havia un de... Hi havia un vídeo que posava com sobrevivir a un apocalipsis zombie. Me parto, perquè quan el vaig veure vaig dir, hòstia, tio, l'he d'enviar, no el vaig acabar enviant perquè vaig pensar, mira, tio, prou, ja fem suficient riure, però que em feia gràcia perquè posava les normes que havies de seguir per no morir en un apocalipsis, no? I el primer que posava era, haz grupos pequeños, i posava, grupos de tres, i digo, mierda, tenemos que liquidar a una de nosotras, ja, en plan, ¿a quién me cargo? I em penso, a grups de tres, no vaig a hospitals, que és on va tothom, no vaig a llocs on hi ha molta penya, si tots corren cap allà, tu corres cap a l'altra banda, i és com... Me estoy estresando, que yo ya lo sé, pero me estreso. Y,
3: clar... ¿Pero cómo fas eso en un crucero?
2: No, claro, pues todos van pa' popa, tú vas pa' babor y así sucesivamente. Y en fin, gracias porque posaba eso, no digo, tal, y yo en los comentarios de la peña era, ¿ens están preparando para alguna cosa? ¿Es el nuevo virus? No, no sé qué.
3: Va, pero si posas a la tele... Que jo no recomano gens, la sensació que tens és que d'aquí 0,
2: passarà, és que tia...
3: Jo vaig enviar un missatge a ma mare i li vaig dir, mama, vaig a comprar comida ja. A la motxilla.
2: Tia, per això els de l'Alcampo han fet l'oferta d'un euro ara, saps? Estan aquestes setmanes fent-la perquè reposis a casa, tio. Però em feia gràcia perquè era això, dius, hòstia, de cop estic llegint... O sea, però hi havia com, jo què sé, 6 o 7 notícies seguides del hantavirus aquest i el següent era, com sobrevivir a un vídeo zombi fet a mi, tope de xungo el vídeo, i, però m'és superben explicat, eren com 6 o 7 minuts de vídeo i me'l vaig xupar sencer, en plan no sé què, tu corres pa allí, i que jo només feia que pensar, buai, a qui me liquido, tio, del meu grup, saps? Llavors, tenemos que ser tres tal, dic, què hago? Con qui me quedo?
3: Alguien se sacrificará, no te preocupes.
2: Clar, però no, és que m'agafa la paranoia perquè penso, buah, si ara això ens passa, tio, jo he de, o sigui, no faré una criba entre la meva gent, evidentment, però penso...
3: Però qui diu que la tinguis que fer tu? Això ho farà el zombi de turno que et pilli,
2: per això,
3: ja
2: però penso, buah, és que quin lloc em pillarà? I això ho hem parlat moltes vegades, a mi m'agafen les paranoies i penso, és que si patés ara mateix, o sigui, em passa en llocs nous que en els que vaig, no? Que a mi em diuen que estic molt loca, però quan estic en un lloc nou penso, és que si ara peta un apocalipsis, què hago? ¿Por dónde salgo? ¿A on vaig? On m'amago? Tia, no és broma, eh? Jo vaig tenir una època de molta paranoia amb
3: tu
2: això, eh?
3: Tu sigues les rates.
2: Sí, sobreviuen o les cookies.
3: Doncs pues ja està. On vagi una rata, on vagi una cucaratxa, tu darrere.
2: Sí, sí, total, total.
3: Ja està.
2: Però em feia gràcia perquè vaig tenir una època de molta paranoia i amb els llocs on, nous on anava sempre pensava en si em passés això, què faria en aquell moment. I era com, és d'estar molt cucú, eh? Però és veritat que pensava, no, pues ara mateix que estem aquí a la ràdio, què fem? On ens amaguem? On anem? Què fotem?
3: Jo també, que si algun dia passa això, oh, bloquejada pensant, i què hago? On te voy?
2: Clar, tia, no, perquè tinc ja molt els llocs acostumada on estic, tinc d'esto, però clar, tio, és que jo treballo en un lloc on el vídeo que ella em va dir que me, no tengo que ir ahí. I és com, és que jo trabajo ahí, i si me pillen el trabajo, ¿qué hago, tío? Perquè vindrà tothom al cap, ¿cómo cierro la puerta, tío? Dic que ella porta, li dones una patada i se'n va volant, m'entens? Ai, mira, em feia molta gràcia perquè no... Pues eso, em feia gràcia, pensar en el tema, digo, mira, el hantavirus i l'apocalipsis zombi va todo junto. Però bueno, i clar, i amb el tema de los, dels viatges i això, nostra querida amiga Pilar està de viatge.
3: A veure si porta també el hantavirus.
2: Clar. I jo pensava, a veure, no, està a Edimburgo, no, no és on està, vull dir, no té per què quedar allò, no? Però penses, jo també me quiero ir de viaje, a la vegada penso, no, no me quiero ir de viaje, però sí, no? I penses, me da un poco de envidia su tema.
3: ¿Eso es FOMO?
2: Eso es FOMO. ¿Cómo hilamos, eh? ¿Cómo hilamos? Sí, això és FOMO. I per la gent que no sàpiga què és FOMO, què és el FOMO, Irene, que has fet equip d'investigació? Què és?
3: Sí,
2: el...
3: sí, la veritat és que espera, que m'ho he guardat.
2: Bueno, a veure, el FOMO, col·loquialment explicat, és com aquesta certa enveja, per dir-ho d'alguna manera, és el fet de voler experimentar una experiència que està vivint una altra persona mentre tu no gaudeixes del que estàs vivint.
3: Sí.
2: No? És a dir, col·loquialment explicat, és una miqueta com algo així. Vull dir... FOMO es pot sentir en molta... I és un concepte molt de xarxes i molt dels jovens que diuen molt de que... És que tot això me da FOMO, no? Mentre, i és graciós quan una persona et diu és que tengo FOMO d'este festival quan tu potser estàs vivint un altre festival i dius és que no estàs gaudint a la vegada del que estàs fotent, saps?
3: Però això els hi passa a molts adolescents. O sigui, aquest any que he estat amb xavals de 20 anys, cada any me va tocant una diferent, no? Aquesta vegada m'han tocat a xavals de 20. 20, 22 o així. Tia, una de les grans pors que... O sigui, tota l'estona estan pensant en futur. Mm-hmm. O sigui, la ment la tenen en el futur. I escolleixo no sé què per fer algun... Vull dir que no projecten tant en el present, no? El que estan vivint, sinó constantment amb el...
2: Com en aquesta ansietat al futur,
3: i tenen
2: no?
3: molta por a la incertesa. No crec que tingui res a veure amb el FOMO en si.
2: Mm-hmm.
3: O sí, no ho sé. Ho desconec. Perquè, a més, el FOMO no... Vull dir que no està en ningú manual encara, no és ningú tipus de trastorn.
2: No, i que jo crec que és més algo present, el tema del FOMO, d'algú que sí, està vivint algú que tu
3: de
2: vols.
3: De moment és una ansietat social i ja està.
2: Uh-huh.
3: No? Però bueno, potser sí que està relacionat amb el teu no saber viure el present, el que estàs fent ara.
2: Uh-huh.
3: No? Que és aquesta por que tenen també al futur. No sé, tio, jo no acabo d'en... O sigui, sí que ho entenc, el procés, però no... Suposo que deu estar vinculat a veure constantment coses a les xarxes, no?
2: Sí.
3: De saber què és el que està fent la gent, què deixa de fer la gent, que... no sé.
2: Bueno, és que al final les xarxes no deixen de ser això, és a dir, és una sobredosi d'estimulació del que està fent tothom, no? I tothom intenta que les xarxes penjar el màxim de coses possibles que estan fent, el màxim d'idees i activitats que fan, no? Doncs ara me'n vaig a prendre una cervesa, faig una foto. Ara me'n vaig a viatjar, no sé què, faig una foto. Ara me'n vaig a fer una foto. I tots els filtres i tots els retoques que n'hi han. I al final això et fa que tu vulguis fer el que aquesta persona està fent, perquè és que jo soc la primera que potser ho pot fer, no? Jo, per exemple, ahir em vaig fer un bubble tea que em vaig comprar en una botiga de productes japos i coreans i tal. Un bubble tea és aquests tés que tenen a sota les boles de tapioca.
3: Gràcies.
2: Vale. Són unes begudes que s'han portat del Japó i això, que hi ha moltes botigues que en venen sobretot a Barcelona, i de fet a Vilanova vaig veure l'altre dia només una. És una beguda que sol ser un te o és com un batut de llet i porten unes boles de tapioca a sota, que són o de tapioca o de frites o coses així, no? Que és la dona experiència de tu estàs bevent tal d'allò i de cop et puja una bola d'aquelles i dius, coño, és com si fos una gelatina, són boles com de gelatina, que estan molt bons, eh? Pues m'ho vaig comprar en una botiga d'estes de coses japos i vaig pensar, pum, i ja li vaig fer una foto. I jo sé que això, algú de les persones que ho devia veure ha de dir, jolín, jo també quiero uno, tio, perquè el bubble tea està molt bo. Vull dir, perquè ja estàs generant-li aquesta, entre cometes, enveja o necessitat amb aquesta persona. Perquè al final tota la...
3: O sigui, jo que no tinc xarxes, vosaltres, o sigui, formeu part del màrqueting. Li esteu fent màrqueting a totes les coses.
2: Sí.
3: A tots els llocs.
2: Sí.
3: A totes les experiències. Perquè, sí, clar, les coses no és anar a no és anar a veure la sala de família, és anar a viure l'experiència de...
2: Correcte, sí. Però és que al final, realment, les estratègies...
3: L'experiència de la Sagrada Família és saltar con tots los turistes, apartar a la gente, intentar salir de les escaleres del metro, no matarte...
2: Hola, és així, però és que realment a dia d'avui el màrqueting jo crec que deuen haver fet una reestructuració del que és el concepte. És a dir, abans quan tu creaves un producte intentaves que la campanya publicitària fos la millor, adreçada no sé què, et menjaves el tarro pensant en tant. Ara a dia d'avui les campanyes de màrqueting no són ni a la tele. És a dir, tu agafes a 4 o 5 xavals o xavales que són influencers, aquests que diuen, no, vale, jo et pago per això, o sigui, perquè em facis X campanyes, no? Llavors tu les promociones amb les teves xarxes i les compres es disparen.
3: Bueno, això ho vaig veure amb les begudes energètiques.
2: Amb tot?
3: Això ho feien amb els esportistes aquests de carrer.
2: Total.
3: No, que els hi posaven allà, no? Sí. I bebe, no sé què, fes l'esport bevent això.
2: Sí, sí, però per exemple, jo tinc una col·lega que anava a mi a l'institut, no? Una noia que... No treballa en una gran empresa, treballa en una empresa de màrqueting i coses així, però la tia té moltíssims seguidors a l'Instagram, però jo no sé si té 30.000 o 40.000, que potser per la gent és poc, però realment és molt, per exemple, per mi. Són 40.000 persones que t'estan... O sigui, potser no són 40.000 100%, però posem que nets, per dir-ho així, són 20.000, m'ho invento. I amb ella la contacten diferents marques i li diuen, escolta, t'interessaria poder fer promo d'aquest article, no sé què. Hi ha empreses que te'l regalen i doncs tu el promociones com a ambaixadors, no?, que es diu, o realment jo et pago per aquesta campanya, no? I la tia, com deia, diu, jo no faré... Posava una foto que li enviaven un missatge dient-li, no, t'estaries interessada en fer campanya d'això tal, tal, i la tia li deia, no, jo amb una empresa com vosaltres no penso fer ninguna campanya, saps? En plan, perquè eren empreses de productes que havien fet maltracte animal, de cosmètics i coses així, no? Vull dir que la xavala criba molt amb quines marques promociona o no. Però em feia gràcia perquè és com ambaixadora del Shane, no? Que és una tia que li regalen productes i a part té com un codi de descompte per la gent. I clar, quan tu utilitzes aquest codi de descompte, amb ella també se li monetitza, en principi.
3: Ah, sí?
2: Jo crec que és que si tu, o potser no se li monetitza en tema diners, però potser si tantes persones utilitzen el teu codi, doncs tu tens un codi encara molt més gran de descompte, saps? Ah. En plan, si jo el meu codi és d'un 15%, si hi ha 10 persones que l'han utilitzat, doncs potser a mi em regalen un d'un 50%. Per exemple, no? És com aquest mercat de tu me haces, jo te doy, no? I clar, et fa gràcia per lo que dius, perquè al final publiquen, no? Pues ara, jo què sé, tio, hi ha una paia que és que a mi em cau supermalament perquè té pinta de ser molt idiota. És una paia que només fa que promocionar restaurants, vale? I la pava es demana, però, jo què sé, tio, 30, 40 plats de lo que sigui i comença, ah, no sé què, ara hemos probado esto, hemos probado lo otro. I de fet aquí a Cubelles hi ha vídeos de gent també que ho han fet, sí, que han vingut aquí a Cubelles a promocionar restaurants, sí. Pues m'ho invento, han anat al Pinilla i han dit, pues hemos cogido croquetas, ensaladas, paellas, no sé què tal, tal, i hemos probado todo esto. Doncs la gent diu, ui, si esta tia ha ido, jo també en voy.
3: Yeah.
2: I llavors això és un màrqueting com encubierto, que és directe, perquè al final no és ni encubierto, és directe, però...
3: Sí, però l'empresa, o sigui, en aquest cas el Pinilla no ho ha demanat que vingui. I si te fa mala publicitat?
2: És que aquí ve com ve la cosa, clar. En principi, els vídeos que surten a internet no són de mala publicitat. Sempre són en positiu, no? Pues, hoy hemos venido a Cubelles a provar el Armengol, no sé què. Llavors et presenten i et fan vídeos allà amb les transicions que es van movent les càmeres, una cosa molt rara. Clar, aquí també ve el doble rasero, Anna, el de que hi ha gent que ve, se te planta al teu restaurant i et diu, jo tinc 150.000 seguidors... dame una comida gratis o págame para hacer esto. O lo voy a hacer, pero gratis. O sea, me invitas a 50 platos, pero no te pago ni un euro. Clar, això depèn tu de lo que vulguis fer. Hi ha empreses, pues, el CeraVe, per exemple, que és la marca de productes cosmètics, sí, que és de cremes i tal, té un seguit d'ambaixadors que són influencers, tenen uns premis i tot, o sea, i és a veure qui hace el vídeo més viral, no? De, pues, això, promocionant una crema, pues, al millor un influencer fingeix una baralla amb dos persones, o sigui, dos persones estan barallant, no? Pues, tu i jo ens barallem. No, perquè tu eres una tal, però és una qual, ens estem 2 minuts barallant i de cop et dic, perquè tu piel és un asco, i em dirà, pues la tuya també, perquè no utilitzes CeraVe, pum, i et presenten el pot de la crema, que dius, o sea, me he comido un vídeo de 3 minutos viendo cómo os peleáis para que me cueles una crema.
3: I te'l menges, eh?
2: Però la gent anirà a comprar-lo. I clar, jo potser me'l menjo, però jo no soc una... O sigui, jo soc consumidora de TikTok molt, molt espontània. El meu algoritme està fet caldo. Perquè el meu tens des de vídeos de bailes, des de vídeos de productes, des de xismes, tens de tot. Jo crec que el meu és un max mix de coses. Però hi ha persones que et passa amb l'algoritmo que tu veus només un vídeo, busques algo al Google i l'únic que et surt és això.
3: Oh.
2: És molt heavy, tia. Jo què va ser que vaig buscar l'altre dia amb els meus companys? No me'n recordo què van buscar. No sé si va ser... És que no t'enganyo. No sé si va ser restaurante japonès en no sé quantos. Pam! Tots els vídeos que et sortien a Instagram eren d'això. Perquè al final, el que fa... quan tu acceptes les cookies de les xarxes socials...
3: Ah, perquè tot és meta, no?
2: Clar, tot és meta, i a part, quan tu acceptes cookies, el que estàs fent és que el telèfon... És a dir, que la mateixa aplicació pugui adquirir dades del teu correu, és a dir, de les consultes que tu has fet, de les webs que has visitat, dels perfils que tu has entrat. Perquè si jo veig un vídeo... Perquè a mi em passa molt amb els menjars japos, no? És a dir, a mi em passa que jo estic veient vídeos de sushis o vídeos de no sé què...
3: Tu veus gent com menja sushi.
2: A part, ara ja m'he desintoxicat, ja no ho faig. Però em passava molt... Jo veia el vídeo d'una xina menjant-se uns fideus i de cop tot el meu algoritmo se n'anava se volvia loco i tot eren vídeos de paies menjant. I és només un vídeo que pots veure durant 5 segons. I llavors, clar, aquí és quan hi ha moltíssima influència amb el tema del jovent amb les xarxes, no? De tots utilitzen aquests productes, tots utilitzen això, tots van a aquests llocs, tots fan tant. Llavors, per això ara mateix, si tu mires la tele en algun moment, tots els anuncis sempre són els 4 o 5 anuncis mateixos.
3: Sí.
2: De compramos tu cotxe, 4 o 5 colònies...
3: Però qui compra la colònia? Qui compra un cotxe? No serà un xaval de 20 anys.
2: Exactament. Perquè jo m'adono, l'altre dia mirava la tele amb el meu tiet i allò que estàs mirant i cada
3: seguros.
2: 20 segons estan
3: seguridad.
2: Fent anuncis. Total. Veus anuncis i dius, és que no hi ha absolutament ni un anunci dedicat per joves. Ningú. Per què? Perquè no tenen necessitat.
3: Perquè no consumeixen televisió.
2: Correcte. Home. És a dir, ara mateix hi ha penya que no té tele. O sigui, jo tinc col·legues que a mi em diuen, jo només tinc el Netflix a casa meva. Dius que no tinc ni antena. I dius, com no vas a tenir antena? No tinc ni antena, és a dir, me l'he tret, però jo no veure la tele, dius, hòstia, quina putada que la tele, telenotícies, no sé què, no sé quantos, no ho veus, perquè no tens necessitat ninguna. Per què? Perquè tot el que tu estàs veient ho veus a través de xarxes.
3: Sí, bueno.
2: Però a xarxes però no trobaràs anuncis ni de seguros, ni de cotxes, ni d'empreses, de no sé què, no trobaràs ni un anunci d'això.
3: Ja, però tampoc trobaran notícies reals contrastades o no.
2: Amb el tema de la IA, tu no saps quantes vegades han matat els vídeos de TikTok. Quantes vegades s'ha encarregat a gent famosa? Però a saco. O sigui, jo puc dir-te que a la setmana potser he vist dos o tres vídeos de gent que s'ha muerto i no s'ha muerto, perquè els he vist jo a la tele 10 minuts més tard. T'ho juro, tia. S'ha encarregat a saco de penya. És a dir, hi havia vídeos que s'havien carregat a la Belén Esteban, vídeos que s'havien carregat a no sé quantes persones de Telecinco, s'havien carregat a un munt de gent. Clar, què passa? Que això són les fake news. Que amb la IA és tan real... Però tan real...
3: Bueno, jo que m'amiro l'intermedio, que m'agrada, fan vídeos aquests d'intel·ligència artificial, a vegades surten alguns que estan molt ben aconseguits, la veritat és que tu creus, sort que avisa, no?, a baix, no sé què...
2: Claro, però a mi em va passar un dia, un col·lega em va fer un vídeo de broma, saps?, estaven amb uns amics allà amb un sopar, no sé què, i es van fer un selfie, ¿vale? I de cop en el selfie comença a agafar moviment, era un vídeo, ¿vale? És a dir, estan allà com posando, fent un vídeo, rient-se tots, jajaja, i de cop dos xavals del vídeo es comencen a morrejar. T'ho juro que a mi em va fer un vuelco al cor i vaig dir, ui, vaig dir, perquè no sou gais, perquè és que si no m'ho hagués cregut. Després hi ha alguns molt turbios, com em va passar amb una amiga ahir, que el seu nòvio publica una foto, que era un collage en diferents fotos, així jo amb un filtre super a la platja, no sé què, no sé quantos, i surten la primera foto donant-se la mà, no, era la primera foto era fent, somrient els dos super happy, no sé què, la segona així com borrosa donant-se la mà, i la tercera era fent-se un petó. I quan miro la foto dic, però qui és esta, tio? Qui és esta? I li envio la captura i li dic, oye, dic, tu no veu què? No, li vaig posar en broma, li vaig posar, dic, pues amiga, esta tipa de la foto que s'està morreando con el Roger, ¿quién és? I em diu, i mos fica un sticker com dient, pobrecito. I mos diu, no sé què, i un altre li posa, joder, se está yendo la mano con la IA, no sé què, i diu... I va dir això, diu, pobrecito, si és que m'ha intentat sorprendre, però no sabe hacerlo, saps? Perquè una cosa és que l'utilitzis per modificar quatre cosetes, en plan, quítame a esta persona en el fondo, o coses així, que és com el Photoshop, que això també és una putada, perquè els professionals que es dediquen a la fotografia és una putada, però clar, és que era una pava completament diferent a ella. Ni la forma de les orelles, ni la forma de la cara, ni el cabell, i era com, però tu te das cuenta que no cuela, tio? Que al revés et generarà un problema, això?
3: No sé, jo no jo, és que noto que m'estic fent gran i ja està, saps? O sigui, ho noto.
2: Però si és que ho noto jo, Irene, i són gent de la meva edat.
3: Ja, però que no, és a dir, jo quan dic que noto que m'estic fent gran, em plantejo com serà això en un futur.
2: Horrible.
3: Ja, però que al final sempre passa amb totes les tecnologies. La gent que ja ens hem acostumat a un tipus de tecnologia, quan se'ns afronta i ens canvia alguna cosa, perquè això canvia paradigma,
2: sí.
3: No? Se suposa?
2: Mm.
3: O lo veus d'esta manera ara? No ho sé. Suposo que l'ordinador en el seu moment també canviava paradigma. També tenia que destruir no sé quants jocs de treball. Vull dir, no? Cada cosa en su costa, però que, no sé, no acabo de veure com serà aquest futur i com jo podré estar adaptada en aquest futur. Saps? Em costa de veure'm a mi allà dins. Perquè, jo què sé, és que... Clar, jo me baso en el que jo veo. Jo de temes xarxes socials no m'hi puc fotre perquè no en tinc i aleshores no ho sé. Però sí que veig com els alumnes fan servir el ChatGPT. Que escolta'm, que jo també el puc fer servir, m'entens?
2: Mm.
3: Però no per redactar, no? O per coses d'aquestes.
2: Per consultar.
3: Bueno, depèn també que consultis, no? Però a lo millor, jo que sé, coses que a lo millor em costen de fer, com pot ser gamificar activitats, doncs el chat m'ho fa, no? Mm. I li miro si té coherència o no, si ho puc fer o no, o què... Però directament redactar o posar-li les idees i només dir-li quatre punts i que et no sé, digo, entonces, ¿pa qué coño l'escuela?
2: Sí.
3: No? Jo em plantejo, bueno, i aleshores quin paper tenim ja els docents? Quin paper n'hi ha també, no només a l'escola en si, sinó a nivell social, als intercanvis intergeneracionals, on queda l'experiència, no?, de tu tindrà una certa edat i poder-li fotre no, el tostón al... al jove.
2: A la meva època.
3: Sí, no sé, on queda tot això? No...
2: Jo he arribat...
3: Suposo que seguirà donant, però... Hòstia, no. A mi ja m'està costant, i jo sóc jove, tia, i m'està costant entendre això.
2: Jo he arribat a la conclusió que em sap greu, però els docents acabaran sent los professors de l'escola de la vida, no? És a dir, me n'adono amb el sentit aquest, no, de que no hi ha un interès per part de l'alumnat d'aprendre. Jo sóc la primera que fa servir-ho per coses de la facultat, però no agafo i el que em posa el chat o el Copilot o el Gemini o el que utilitzi, no ho enganxo directament al d'allò. Ho faig per, escolta, tinc aquesta activitat, tinc aquests inputs, pum, pum, pum, pum, m'ajuda a entendre això. Jo sobretot ho faig perquè m'ajudi a entendre el que estic fent. Perquè hi ha coses que, doncs, per la UOC, dona el material i tu l'has d'entendre, doncs, escolta, mira, tot això, aquestes fórmules no les entenc. Em pots, sisplau, explicar d'una manera col·loquial, perquè tu li pots dir, explica'm una cirurgia cardiotoràcica en com si fueras un analfabet, i t'ho explicarà perquè tu ho entenguis. Llavors, ho fas per consulta de material o per ajuda a l'hora de fer coses. Però realment jo crec que els docents, per desgràcia, passaran a ser professors de la vida. On ensenyis els valors, on ensenyis... Que ni això, però vull dir, on intentin ensenyar uns valors, on intentin ensenyar modals. Punto pelota.
3: Però és que tampoc, perquè hi ha coses que assumeixen com a... Com... Què els hi vaig preguntar l'altre dia? Els hi vaig treure, perquè un dels cursos que tinc són integradors socials, i quan va sortir aquesta notícia de que farien la prova pilot dels Mossos d'Esquadra en els instituts, doncs va haver-hi un punt, no?, que van dir, bueno, doncs aquí hi ha debat, realment, i hi ha un debat xulo, no?, perquè quina figura, és a dir, quina figura t'entra dins un institut? Quan, clar, jo no ho he vist mai, però jo què sé, ma mare ha vist entrar la policia a les universitats a cascar.
2: Bueno, que generacionalment hi ha aquest relleu del trauma.
3: Que és veritat que el policia X o la policia X no entrarà a fer aquesta funció, però amb d'autoritat, però fent què? I en seguida va haver-hi gent que va dir que desplaçaria, no? És a dir, no tenim diners pels integradors socials i pels educadors socials, però entra la figura d'autoritat policial dins l'institut a fer què? I com? No?
2: Bueno, que no serà per mediar, sinó serà per posar ordre.
3: Pues pava, que els hi va sudar.
2: Yeah.
3: O sigui, si en el cas de que realment tu poguessis dir de que, hòstia, no inverteixen aquests diners per integradors socials, però sí que els inverteixen per posar Mossos, o fas les dues coses alhora, que els hi va importar i dius, però tio, però que no veus que estàs estudiant integració social, encara que no passés, tio, no et preocupa, en sèrio, que pugués passar que fos així?
2: No. Perquè,
3: no.
2: Perquè és la cultura de la immediatesa. És a dir, jo me n'adono, tant a la feina com externament, és la cultura de la immediatesa. Jo només veig el que tinc davant dels morros. No penso en... un futur, que és curiós perquè després es contraposa amb el no sé en un futur a què dedicar-me, de no sé quant, no sé què. Clar, però no sé... Però és el que diem, nostra. Jo mimé conmigo. No? A mi em preocupa el que jo en un futur acabaré exercint jo com a professional.
3: No ho hago a entendre. Llavors, no, a mi em peta el cap.
2: Clar, a mi també, però perquè hem estat sempre acostumats a una cultura global. És a dir, a mi m'han ensenyat que jo he de tenir mente col·lectiva, on la mentalitat individual també ha de formar part, però per un projecte o per un futur col·lectiu. Ara mateix, amb les xarxes, amb la manera d'aprendre, amb la manera de gestionar, vivimos en los niños burbuja i en el yo mime conmigo. Punt. No hi ha més. És a dir, tio, jo me recordo els meus companys de la classe que quan preguntaven coses sempre era no, perquè clar, si fem això, aquest que li costarà una mica... Sempre era parlant de cara en fora. Deien, jo puc fer-ho, però a mi em fa cosa que el meu company no arribi. Ara mateix, si tu els hi preguntes, és, jo llego, espavila't,
3: Ja t'espavilaràs.
2: Espavila't, sí. No és el meu puto problema. I dius, és que no... I més quan
3: no t'es... tothom, vull dir.
2: No, jo globalitzo.
3: Però és veritat que no sé.
2: I això, és a dir, a mi per què no em preocupa que vingui un mosso? Pues perquè a mi me da igual, perquè a mi, que jo no faré res, a mi me la bufa. Jo no dic jo com a Clàudia, parlo de la mentalitat que tenen. És a dir, no els preocupa el fet de que pugui haver-hi un futur, algú, o que aquesta persona externa està fent en el teu centre, això. Perquè l'únic al final que fa és cohibir amb els alumnes, no sé quants, no sé què. Ells només pensen, a mi me va a hacer algo? No. Jo no lo voy a ver? No. A mi me da igual? A mi. Todo es a mi i a mi. I no hi ha aquesta mentalitat grupal de lo que dius tu, de, hòstia, que entrarà una figura, que el que ha carreat d'un passat a lo que està passant ara. No, els és igual, perquè com de la mirada de mi ojo pa'lante no veo, jo no veig del meu ull enrere, perquè tu moltes vegades quan parles, o la Cris, o quan parlo jo penso del meu ull cap enrere. Els nostres avis, els nostres pares, les nostres mestres, els nostres companys, les lluites, tot és de l'ull enrere. Ja fa uns anys que la mirada és de l'ull endavant. I aquí és on crec jo que hi arriba el problema, que no hi ha una mirada cap enrere.
3: Ja, però tu em parles de valors, no? Que els docents d'avui... O sigui, sí. En teoria els docents els valors sempre els han educat.
2: Sí,
3: o sempre
2: sí.
3: Els han transmès. Uh-huh. Siguin valors que siguin, des del nostre punt de vista, avui en dia, estranys en aquella època, uh-huh. O els actuals que n'hi han. Però és que directament hi ha certs valors que jo crec que no entenen que són valors.
2: Uh-huh.
3: O que no estem a la... O, bueno, no és que no els entenguin, és que els és igual, no? Realment uh-huh. No ho veuen. Important. No sé, no. Serà complicat.
2: Jo crec que sí,
3: estan
2: però...
3: Estan en un altre nivell, ni pitjor ni millor, eh? Però
2: no.
3: Estan en un altre... O sigui, estan en una altra línia temporal.
2: Sí, sí.
3: I no sé si esto se va a poder cruzar.
2: Jo crec que serà complicat perquè és readaptar moltes coses. És veritat que ara les generacions que van acabant els graus, no?, o les carreres, i en aquest sentit, van fent-ho des d'una altra mirada diferent, però... Quan en un mateix espai conviuen generacions diferents, amb formacions diferents, aquí és quan ja comença a haver el xoque. Perquè clar, potser jo em puc trobar que arriba un moment que jo tinc 60 anys i al meu costat entra a treballar una pava o un pavo que té 20, és que serà completament diferent.
3: Sí.
2: Perquè a la meva mare li passa, i la meva mare, que farà 58 anys aquest any, diu, jo tinc companys que jo he estat la seva profe, que... És que me peguen 50 patades perquè no entenc el que m'estan dient. No significa que siguin més intel·ligents i que ho facin millor, sinó que hi ha molts coneixements que estàs com... És que no llego, perquè no entenc el que m'estàs dient. Però bueno, jo crec que és un tema bastant complex que al final s'ha d'intentar, doncs, d'alguna manera reubicar i reestructurar i donar-li una volta, simplement, no tiene mucho más. Però bueno, se'ns ha fet al final la cosa molt d'allò i avui... posarem una cançó que no sé ben bé com és.
3: L'entendrem?
2: Però... Sí, és en català. Que es diu Match Pro i la cantant és Match.
3: Match?
2: I és graciós. Sí, no sé, és graciós. M'ha fet gràcia perquè, mira, doncs estem a Match i doncs Match Pro. Així que res, doncs aquí deixem la cançó i, doncs, com sempre, visca les ovelles negres!
3: Visca!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les direccions de les escoles i els instituts de tot el Garraf donen suport a les reivindicacions aprovades per les assemblees dels centres. Les protestes acordades pels docents podrien alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent, com per exemple no organitzant colònies ni sortides, ni tampoc esdeveniments fora de l'horari lectiu. Les famílies de les escoles i els instituts de Cubelles han rebut aquesta setmana un manifest signat per les direccions dels centres educatius públics de tota la comarca que defensa les reivindicacions del col·lectiu professional. Les direccions avisen les famílies que les decisions de les assemblees dels centres poden alterar el funcionament habitual dels centres durant aquest curs i el curs vinent. De fet, prèviament, uns quants d'aquests centres educatius ja han informat a les famílies que no s'organitzaran colònies ni sortides o esdeveniments fora de l'horari lectiu el curs que ve, si no canvia la postura del Govern de la Generalitat. Els docents reclamen quatre punts concrets: una reducció dràstica de la burocràcia, la baixada de ràtios per assegurar una atenció adequada i personalitzada a l'alumnat, més recursos humans i materials, especialment per garantir una inclusió real i efectiva, i la recuperació del poder adquisitiu i uns salaris dignes. La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dijous s'ha acabat sense un acord i les parts s'han citat a una nova trobada dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï una proposta negociadora que permeti parlar d'inclusiva però també dels salaris. Si aquesta proposta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que volen explorar els marges de l'acord que van signar el seu dia amb Comissions Obreres i UGT, però no ha concretat si aquests marges inclouen anar més enllà de l'increment del complement específic del 30%, inclòs a l'acord amb les dues forces sindicals. Des dels sindicats, Ignasi Fernández, de professors de secundària, ha valorat així la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància, el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació. És trist de dir, però jo tinc la sensació personal i crec que del col·lectiu, que evidentment la senyora Niubó és la nostra cap de personal, però per mi, si més no, per mi avui no és la meva consellera. Si dilluns no arriba aquesta proposta, de cara i ulls, demanarem explícitament la dimissió de la senyora Esther Niubó.
0: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha comunicat que de cara a la següent reunió volen una proposta clara en relació als salaris.
3: Volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva. Perquè en temes d'inclusiva l'acord dona marge d'ampliació. Els punts que entra a l'acord són tan genèrics i tan globals que qualsevol cosa hi té cabuda. Però, en canvi, en matèria salarial aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera i d'aquesta conselleria de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
0: I la secretària general de la CGT d'Ensenyament, Laura Jané, ha comentat també que en cas que aquesta proposta no arribi abans de la següent reunió o no abordi, tal com han demanat, els temes salarials, no formaran part de la reunió.
4: Si dimarts no hi ha una proposta per escrit, no hi ha una proposta amb calendari, no hi ha una proposta que pugui ser acceptada per la comunitat educativa, nosaltres, com a CGT, tampoc assistirem a aquesta mesa, com ja han dit els altres dos sindicats que m'han precedit. Però, si el govern no avança, el dia 27, que és la propera vaga que hi ha convocada a tot Catalunya, el que farem serà paralitzar aquest país fins que aquesta situació tingui una sortida i una solució.
0: Per la part del govern de la Generalitat, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha afirmat que l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres considera que és prou ampli, obert i flexible per trobar elements que puguin generar el consens amb la resta de sindicats.
5: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: D'altra banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ens ha preguntat sobre el que s'està votant a molts claustres de no fer sortides ni colònies al curs que ve. Jiménez ha demanat que les decisions que afectin no només els docents, sinó el conjunt de la comunitat educativa, creu que s'haurien d'abordar en el marc dels consells escolars. Cubelles ha organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora el 17 de maig. Aquest divendres, una parada del Servei d'Atenció Integral del Garraf ha informat els usuaris del Mercat Municipal de Cubelles i han donat a conèixer les eines que es posen a disposició del col·lectiu. N'ha parlat per Ràdio Cubelles Núria Planes, regidora d'Igualtat i LGTBI.
6: Bueno, totes les activitats que fem són divulgatives, obertes a tothom, però vull deixar clar que no són només pel col·lectiu, sinó que són obertes a tota la ciutadania i que tothom pot participar. I la idea és de donar a conèixer el col·lectiu i de donar a conèixer i de fet es fa aquest dia perquè és la commemoració de que el 1990 va deixar d'estar patologitzat com una malaltia mental, sinó que és una característica més d'una persona i que no té cap mena de vinculació amb la salut mental.
0: Renata B2, alcaldessa accidental, també ha parlat de la importància del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
7: Continua havent molta LGTBI-fòbia i, per tant, doncs, és un dia de reivindicació. En realitat és el dia 17, que és el diumenge, però hem aprofitat que avui és un dia de mercat i que hi ha força gent al mercat per poder fer aquesta taula, aquesta carpa informativa, on hi ha material, hi ha merchandising, i llavors hi ha la informadora que habitualment treballa al Consell Comarcal, però que està ubicada a Cubelles, per tractar aquest tema per qualsevol que tingui un dubte. Cal recordar que habitualment hi ha aquest servei a Cubelles, al Centre Violeta, i després doncs, que hi ha aquelles bústies perquè tothom que ho vulgui pugui fer qualsevol aportació o qualsevol denúncia, tant a la biblioteca com al poliesportiu.
0: La programació a l'entorn d'aquest dia es completarà el 25 de maig amb un taller humorístic i divulgatiu titulat Les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, que es durà a terme a les residències de gent gran de Cubelles. Paral·lelament, durant tot el mes, es farà també la penjada de la bandera LGTBI als centres educatius i als ajuntaments dels municipis del Garraf participants i el repartiment d'uns quants llibres sobre diversitat sexual i de gènere a les escoles. I el 20 de juny es tornarà a celebrar a Cubelles un torneig de 3x3 de bàsquet LGTBI. Alumnes de l'Institut Les Vinyes han recaptat fons per l'associació OR, centrada en un càncer infantil minoritari. Els últims dos divendres, el 8 i 15 de maig, un grup d'alumnes de tercer d'ESO B de l'Institut Les Vinyes han centrat el seu servei comunitari a aquesta finalitat solidària. Hem pogut parlar amb una alumna, portaveu de la seva classe, l'Antonella Montalva.
8: Explica'ns, Antonella, doncs avui esteu al mercat, és la segona setmana, oi, que veniu al mercat. Quina és la vostra iniciativa? Com és que heu vingut al mercat aquests dos divendres?
9: Bueno, estem fent servici comunitari i ara estem venent pulseres, llavers, i sobretot hem participat fent un sorteig d'una cesta amb productes donats del mercat de Cubelles, així que aquí col·laborem entre tots.
8: I la finalitat quina és? Com és que heu muntat això?
9: Bueno, la finalitat de tot això és per una organització amb nens amb càncer, però en un tipus de càncer específic, que és sobretot els nens petits. Doncs això, que necessiten més atenció perquè l'Estat no ajuda aquests nois, perquè és un càncer molt específic, així que nosaltres ajudem col·laborant en servici comunitari.
8: I fins ara com ha anat? Quina rebuda heu tingut els dos dies que heu estat aquí?
9: El primer dia sí hem venut molt més perquè era tot nou, tot bé. El segon dia també estem venent força bé, però igual una mica menys que el primer dia.
8: I el següent pas quin serà? Un cop tingueu ja els diners recaptats i tot això, com teniu previst també donar-ho a l'associació? És a dir, quin serà el següent pas?
9: Bueno, jo suposo que els donaran a l'associació i l'associació s'encarregarà de donar-la als psicòlegs, per la família, de tots els nens, també en investigació per poder encontrar una cura a aquest càncer i això, poder resoldre aquest problema.
8: Doncs moltes gràcies, Antonella, que vagi molt bé, bon dia.
9: Bon dia, o sigui, gràcies.
8: El mercat municipal ha acollit aquest divendres una paradeta d'una de les cooperatives que elaboren els mateixos alumnes de les escoles per tal de vendre els seus productes i d'aquesta manera, doncs, dins d'una de les seves assignatures, aprendre també doncs, tots els passos de muntar un negoci. En parlem amb Renata B2, alcaldessa accidental i també doncs, regidora d'ensenyament. Gràcies per atendre'ns.
10: Moltes gràcies a vosaltres sempre.
8: I bé, és una iniciativa que any rere any no, es va repetint. Hi ha dos centres educatius d'aquí de la vila que participen d'aquest projecte de cultura emprenedora, oi?
10: Sí, a més, a mi és un projecte que em fa especial il·lusió perquè és un projecte que vaig començar jo quan era tècnica, l'any 2015, amb, en el seu moment amb el Maricel, i actualment es fa amb el Maricel i amb el Vora del Mar. És un projecte que és molt bonic perquè els alumnes aprenen a fer una empresa i hi ha un dia que apareix, és el més especial, que és el dia d'avui, que és quan venen els projectes que han estat elaborant durant tot el curs. I per ells és un dia molt festiu i estan molt contents perquè normalment ho venen gairebé tots. De fet, bueno, jo m'he quedat un dels últims clauers que teníem perquè ho han venut pràcticament tot i és un projecte, la veritat, molt maco.
8: En aquesta ocasió, quin negoci han muntat o quins productes estan venent a aquesta cooperativa?
10: Entre les coses que han de fer han d'escollir un nom. Aquest any han escollit el Biscuits i a més fan una cooperativa perquè el que és important és que tots els alumnes col·laboren. Al final, en una cooperativa ningú és més que ningú i en socis sí que hi ha un president que representa la cooperativa, però no és el que mana, al final són tots els que decideixen. I en aquest cas també escollien quin producte volen fer, han fet clauers, han fet pulseres, han fet bijuteria, arracades... I clau és, i això és el que han estat venent.
8: I després dels diners recaptats també els aporten amb una entitat, no?, amb alguna associació. Aquest any no sé si se sap quina han escollit.
10: Encara no ho han escollit, quina associació, és un 10% el que destinen, i la resta ho poden destinar al que vulguin. Normalment el que fan és dintre de les colònies que fan el curs següent, perquè aquest curs és com molt precipitat, i llavors dintre de les colònies del curs següent aprofiten per fer una excursió amb els diners que han tret, perquè ells posen uns dinerets perquè comencen amb un capital social, que normalment posen 3 euros cada amb aquest capital social és com generen aquests diners i llavors amb el retorn que tenen, perquè se'ls retornen aquests 3 euros i a més amb els diners que obtenen és quan fan l'excursió i donen una part a una entitat.
8: Moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
11: La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles manté durant aquest mes de maig una programació cultural àmplia que combina presentacions literàries, cinema, exposicions i serveis d'estudi amb l'objectiu de donar resposta tant a les propostes culturals com a les necessitats dels estudiants en període d'exàmens. La programació literària començarà dijous 21 de maig amb la presentació del llibre Poderosas Mujeres que marcaron la història d'Espanya, de Maria Pilar Queralt del Hierro, amb la participació del doctor en història Pablo Ignacio de Dalmases. Es tracta d'una obra que recupera el paper de les dones que van tenir un paper destacat a la història d'Espanya i que van desafiar els prejudicis socials del seu temps. Una presentació que tindrà lloc dijous 21 de maig a partir de 6:45 de la tarda. Durant la seva estada a Ràdio Cubelles, a través de l'espai Bibliogenda, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, ha explicat aquesta proposta.
12: El dia 21 de maig, concretament, a 6:45 de la tarda, vindrà la Maria Pilar, que era el del Hierro, que ja ens va fer una conferència pel mes de març. Ella ha treballat molt el tema de les dones al llarg de la història i ens presentarà el seu nou assaig, el seu nou llibre, que es titula Poderosas, mujeres que marcaron la història d'Espanya, i la presentarà Pablo Ignacio de Dalmases, que és doctor en història. Val? Ella, la Pilar, recupera dones influents de la història d'Espanya i explica com van liderar, com van innovar o com van desafiar prejudicis. Parla des de Violant d'Hongria, que va ser esposa de Jaume I el Conqueridor, fins a l'advocada Mercedes Fórmica, o Dolores Ibarrubi, o Pilar Primo de Rivera. Per tant, a la gent interessada en dones i en història, els convoquem el dia 21 de maig a la tarda.
11: El dilluns 25 de maig, a 6:15 de la tarda i fins a les 7, tindrà lloc una nova sessió del Club de Cinema 24 imatges per segon, dedicat en aquesta ocasió a la pel·lícula 8 i mig, de Federico Fellini. La sessió a la biblioteca serà conduïda per Joaquim Micó, que proposa una tertúlia a partir del visionat de pel·lícules per aprofundir en el llenguatge cinematogràfic i la narrativa del setè art. La programació a la Biblioteca Municipal de Cubelles seguirà dijous 28 de maig amb la presentació de Les aventures de Sayle, d'Elias Gulías Gil, una obra marcada per l'humor i la imaginació. Ens ho explica Núria del Campo.
12: I és l'autor és Elias Gulías Gil, que molta gent de Cubelles el coneix per La carnisseria, que ell va regentar molts anys. Llavors, li presentarà Ferran Monguet i, com ell diu, a l'Elias diu que ningú sap molt bé on acaba la veritat i on comença el riure, però el que és segur és que Sayle ha viscut una vida de pel·lícula, o almenys així ens ho explica. Per tant, és un relat bastant autobiogràfic de vivències que ha tingut ell i de moments de la seva vida que ens vol explicar i transmetre, sempre amb una mica d'humor, imaginació, etc.
11: I pel que fa a les exposicions, durant tot el mes es pot visitar la mostra Esmalts, de l'escultora i esmaltista Pilar Francesc, amb peces inspirades en la natura i elaborades amb la tècnica de l'esmalt al foc sobre coure. També una altra mostra és l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs, que recull també les trajectòries de persones deportades del territori durant i després de la Guerra Civil Espanyola. I, paral·lelament, també la biblioteca ha activat les sales d'estudi pel període d'exàmens, disponibles des de aquest mes de maig i fins al 10 de juny, amb horaris ampliats de dilluns a divendres i també els caps de setmana, per tal de facilitar espais de treball als estudiants.
0: Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest diumenge a Bellvei. Després de la gran quarta diada de la colla viscuda a Cubelles aquest diumenge passat, la colla local té dues cites més aquest mes de maig per acabar de consolidar els castells de set. Els Castellers del Foix continuen doncs la temporada, concretament aquest diumenge 17 de maig, a Bellvei. Actuaran en el context de les festes de Sant Isidre en companyia dels Nens del Vendrell, amb qui repeteixen diada, i els Castellers de Sabadell, coneguts també com els Saballuts. La colla cubellenca arriba a aquesta cita després d'haver viscut la diada pròpia aquest diumenge passat, acompanyada, recordem, de la Jove de Tarragona, els Bordegassos de Vilanova i els Nens del Vendrell. Una diada on van aconseguir el 3 de 7, la Torre de 6 i el 5 de 6. L'objectiu dels castellers cubellencs és consolidar els castells de 7 i tancar el mes de maig amb el 4 de 7 en una diada als monjos, tal com ha revelat Àngel Moreno, cap de colla.
13: Sí, ara, diumenge que ve, tenim una, que a més que ens trobem un altre cop amb els nens, i l'altre anem als monjos, que allà, si podem, tirarem 3 i 4 de 7. Diumenge no, perquè tenim unes baixes d'uns nanos que no poden venir, del tronc, però al cap de 15 dies anem als monjos i allà tirarem, si no passa res, 3 i 4 de 7, segur.
0: Les altres colles que actuaran a Bellvei aquest diumenge arriben també en bona forma. D'una banda, els Nens del Vendrell, que aquí a Cubelles ja han descarregat aquest diumenge passat el 4 de 8, entre altres castells de 7, i els Castellers de Sabadell, que també venen de descarregar el 4 i el 3 de 8, en el seu cas a Sant Cugat. I per la seva banda, tenim els Castellers del Foix, que arribaran a Bellvei amb el 3 de 7 descarregat, amb la Torre de 6 també ja descarregada més d'una vegada aquesta temporada, i amb l'objectiu pròxim, aquest mateix mes de maig, d'aconseguir el 4 de 7. El desbloqueig del CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, està pendent encara de validar el nou projecte. El govern local vol reprendre les obres tan aviat com pugui per intentar inaugurar el servei abans que s'acabi aquest mandat. al CEIAR, el Centre de Serveis per la Gent Gran, prevista una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera, és una prioritat del govern local, segons ha dit Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran. Així ho ha dit en declaracions a Ràdio Cubelles.
14: És una prioritat del Departament de Serveis Tècnics validar el projecte i tirar-ho endavant per licitar-lo. Tenim molt bona comunicació amb la Generalitat de Catalunya, tot i haver aquest canvi de govern. Ells estan fent seguiment d'aquesta... Tenim converses molt sovint amb el Departament d'Afers Socials, molt sovint, sobre aquest projecte, perquè ells volen apostar perquè Cubelles tingui aquest centre de dia, aquest CEIAR. I nosaltres també, clar, perquè, bueno, de fet, és qui nosaltres ho vam impulsar la legislatura passada.
0: Desbloquejar la situació d'aquestes obres, que van quedar aturades a principis del 2024, passa per un projecte nou que actualitzi els preus i les feines que cal fer amb la situació actual.
14: Realment l'obra és molt... És que queda res, en realitat queda res. Però, clar, s'havia de tota la burocràcia administrativa, que és molt farragosa i és així també, això, amb això també hem de comptar i ho hem d'acceptar, que és molt farragós tots els procediments administratius, i llavors, clar, s'havia de... I a veure, que no ho critico, però una mica també és aquesta demora, no és com fer-se un bany a casa, no? Que si el paleta no et funciona aquest, doncs en seguida agafes un altre i vinga i ximpunt.
0: La reforma de l'antic espai jove i de la sala d'activitats del centre social per transformar-los en un centre de serveis per la gent gran es va adjudicar al setembre del 2023 per uns 234.000 euros. Les obres van arrencar aquella mateixa tardor, però unes setmanes més tard van quedar aturades. Segons la regidora Alexandra Corbillo, la tramitació administrativa de la renúncia de l'anterior empresa concessionària, juntament amb la revisió del projecte i la nova licitació, és tot una feina molt lenta.
14: Vam patir aquesta situació, llavors s'havia de fer tot nou de zero una altra vegada a nivell arquitectònic, dibuixar tot el projecte, i amb aquest dibuix d'aquest projecte, ho dic així, d'estar per casa, però amb aquest dibuix d'aquest projecte llançar la licitació adequada a la situació que tenim actual.
0: Els preus d'ara, no? Diguéssim.
14: Els preus d'ara i la situació actual, perquè clar, no és el mateix licitar una obra des de zero que licitar-la tal qual està ara. Llavors, clar, s'ha hagut de... bueno, d'organitzar, de remodelar aquest projecte per llançar aquesta licitació, i jo espero, vamos, que en res podem licitar-la.
0: D'altra banda, en relació amb la gent gran, l'Ajuntament ha obert una licitació per la dinamització del casal, la contractació d'una persona externa al consistori que s'encarregui d'això, de dinamitzar el casal de la gent gran municipal. Alexandra Corbillo, regidora de Gent Gran, creu que serà la manera de poder oferir més activitats.
14: Ara mateix ja està a punt de llançar-se la licitació per tenir una persona al casal, una dinamitzadora al casal, i això donarà supervida al casal, podem fer més coses, que estic desitjant això, i l'alcaldessa també ho està desitjant, i això serà, la veritat, que podem fer projectes més xulos. Ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè, bueno, m'agradaria, doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important.
0: La durada d'aquest contracte de dinamització del casal de la gent gran serà d'un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any, i té un pressupost base de licitació de més de 35.000 euros. Ara per ara està oberta la licitació a rebre les ofertes de les empreses.
15: Setmana de comiats aquest cap de setmana pel que fa a les entitats esportives. El Club de Futbol Cubelles s'acomiada de la Primera Catalana després de confirmar el seu descens en la penúltima jornada, el cap de setmana anterior, davant del Sant Boià amb la derrota per 3-0. Els cubellencs s'acomiadaran, doncs, d'aquesta Primera Catalana després d'una temporada complicada, on finalment no han estat capaços de sortir de les posicions de descens. Per aquest últim partit, el rival serà la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, tot i començar més fluix al principi de la temporada, va saber redreçar el seu rumb i acabarà a la part de mitja de la classificació, sense opcions de lluitar per l'ascens, però amb la tranquil·litat de seguir disputant la primera catalana la temporada següent. A més, el partit es disputarà el Josep Pons i Ventura, que acomiadarà, com dèiem, aquesta temporada. Serà dissabte a les 6 de la tarda. Una hora abans, a les 5, a l'altra banda de la comarca, ens anem d'anar cap al municipal d'Aiguadols, hi haurà un altre enfrontament entre la Unió Esportiva Sitges i el Cubelles, en aquest cas els dos equips de la tercera catalana. En aquest cas, el club de futbol Cubelles visitarà una Unió Esportiva Sitges amb la intenció de finalitzar la temporada en segona posició. En condicions normals, el Cubelles hauria de jugar la promoció a l'ascens a la segona catalana, però el descens del primer equip fa que aquest partit ja no es pugui disputar. Això sí, els cubellencs intentaran sumar els 3 punts i acabar la competició en la segona posició, per allò de deixar clar que l'equip ha tingut una bona temporada i ha acabat segon en el seu grup. Més partits per aquest cap de setmana. Ens anem al futbol sala. El Cubelles jugarà a casa el dissabte a les 6 de la tarda, en el que serà el penúltim partit de la temporada. De fet, és l'última jornada, però queda una jornada que es disputarà el proper cap de setmana. És una jornada que la federació va ajornar per uns atacs violents que va patir un àrbitre. Per tant, el calendari s'ha allargat una setmana més i aquesta és la que en el calendari trobaríem com a última jornada de Lliga. El Cubelles rebrà el Sant Sadurní d'Anoia dissabte a les 6 de la tarda. Amb l'ascens a primera catalana ja assegurat, intentaran acabar la temporada amb els millors resultats possibles. També dissabte a les 4 de la tarda, el club de futbol sala Cubelles B jugarà a Vilanova. El derbi serà a les 4 de la tarda i els cubellencs tenen una remota possibilitat de lluitar per una plaça d'ascens a segona catalana. Els cubellencs haurien de guanyar els dos partits que queden i també esperar alguna ensopegada dels seus rivals, però encara matemàticament és possible. Això sí, han de guanyar el derbi que es disputarà, com dèiem, dissabte a les 4 de la tarda. Pel que fa a hoquei, també jornades decisives, sobretot pel que fa al masculí, que rebrà diumenge a 3:15 del migdia al Igualada, un rival directe en la lluita per sortir de la situació de descens. Ara mateix el Cubelles és fora, però amb una distància molt, molt, molt curta. De fet, hi ha molts equips que estan immersos en aquesta lluita per sortir de les posicions de descens. Com dèiem, el Cubelles jugarà a casa rebent l'Igualada en la primera de les 3 finals que li queden per tancar la temporada. Pel que fa al Cubelles B, el de tercera catalana, jugarà diumenge a les 5 de la tarda a casa rebent el Casal Espluga. I el femení torna a la competició després de gairebé un mes aturades en les últimes jornades de Lliga. Les cubellenques aniran a la pista de l'Olesa, serà diumenge a 6:45 de la tarda. Tot i que tenen assegurada la promoció, les de Cubelles volen intentar posar les coses difícils al Torrelles, que és l'equip que és primer a la classificació i que aconseguiria l'ascens directe. Les cubellenques encara matemàticament podrien optar aquesta primera posició, però han de guanyar els seus partits i esperar l'ensopegada del Torrelles. En tot cas, la primera d'aquestes jornades finals serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de l'Olesa. Pel que fa al vòlei, enfrontament decisiu pel femení, que viatjarà fins l'Ametlla dissabte a 7:45 del vespre. Necessita una victòria també per mantenir la categoria, i el masculí, per la seva banda, encara espera horari per al seu partit davant del Mulla aquest cap de setmana. I la jornada la tancarà el club de bàsquet Cubelles diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Cervelló. Els cubellencs, que porten un seguit de derrotes consecutives, s'enfronten contra un rival que està amb els mateixos resultats que els cubellencs i, per tant, empatats a la classificació. Veurem, si aconsegueixen trencar aquesta dinàmica negativa i en aquesta recta final aconsegueixen sumar una nova victòria en la seva classificació. En tot cas, aquesta serà, com dèiem, la última o la penúltima jornada per moltes de les entitats cubellenques, i com sempre, aquí estarem molt pendents a Ràdio Cubelles de tot el que pugui passar en aquesta jornada esportiva.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
16: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Acabem, bueno, que comencem el programa, però li diem adeu al Bill Haley i and His Comets, al seu grup. Què tal, com ha anat la setmana? Bé, espero que sí, ja tornem a estar aquí, a la maleta, a la guspireta. Aquesta setmana, com podeu veure, tenim, hem començat amb molta canya, que és a Rock Around the Clock, una gran cançó mítica, pionera en el seu gènere, de l'època, superguai, del Paraguai. I doncs aquesta cançó introdueix avui el programa que tindrem amb rock and roll i una mica de rockabilly. Ja sabeu que tinc un amor etern a aquest gènere i avui ens toca. La setmana passada vam fer una mica de swing i avui una mica de canya. I res, una petita anècdota, abans que tot, aquest senyor, Bill Haley, i la seva filla va estar, mira, tot just farà un any ara, al principis de juny, que fan el festival de l'Screaming a Calella, és un festival de rock and roll, ja ho sabeu que dins de la nostra contrada tenim diversos, però els més destacables és l'Screaming, que és a Calella, i el High Rockabilly al Calafell a finals de setembre. Llavors, l'any passat jo no vaig poder anar-hi perquè va tocar dijous, que era un dels dies més grans, i va tocar la seva filla, la filla del Bill Haley. I, bueno, és una anècdota que encara hi ha llegendes vives que caminen entre nosaltres i, bueno, és molt digne de veure i de gaudir-ho. Dit això, avui tenim un programa replet de figures, replet de grans temes, grans artistes. No seria menys pels oients de Ràdio Cubelles que no portéssim el millor de lo milloret. Doncs ara passem a un altre. Avui tenim, ja sabeu que pel senyor Elvis li tinc una gran devoció i m'agrada portar diverses cançons durant el programa de Rockabilly, quan toca durant la setmana que ens toca, en aquest cas avui. I doncs avui porto una cançó que m'encanta, és una passada. Ara, per exemple, el Joan Vidal ha entrat dins l'estudi a buscar uns cascos que no li anaven als seus, que el tinc gravant aquí al costat, i ha escoltat pels cascos només quatre notes, que tenia els cascos superbaixats, i ha escoltat aquesta cançó que us posaré ara, i me l'ha dit pel nom. Jo us ho dic ara per si els que no la coneixen, però els que la coneixen segur que saben quina és. No m'enrotllo més i escoltem el gran, el rei, el Elvis Presley amb Little Sister.

I diem adeu a l'Elvis Presley, en aquest cas el Little Sister, i ara es passaríem a també una cançó que em té també molt, molt, molt enamorada, que és del Dion. El Dion també és un pioner en l'època, i la cançó més coneguda d'ell, una de les tantes, en té moltes, però aquesta és la més coneguda, i seria Run Around Sue, que ja sabeu que aquesta cançó, quan l'he portat diverses vegades, aquesta cançó la podem ballar amb rock and roll, si volem, i també, si volem, amb l'indie hop, amb, diguéssim, a la branca del swing, no? Aquest, dins del ball del swing tenim diversos gèneres, en aquest cas l'indie hop, i doncs el podem ballar amb això també. Per tant, com que som toquem molts de pals amb la mateixa cançó, doncs podem fer el que ens doni la gana quan la volem ballar. Dit això, us deixo amb ell el Dion Run Around Sue.

0: acabem d'escoltar, que se'n va, adéu. Acabem d'escoltar el Dion i ara passem a l'altra gran, en aquest cas és una dona, la Etta James i el seu grup. Una cançó que m'encanta, surt a la pel·lícula Regreso al futuro, per situar-nos una mica, ja sabeu que m'agrada situar-me en el cinema, sobretot si aquella cançó l'hem descobert a través del cinema. Ja existia, evidentment, quan es va fer el Regreso al futuro, als anys 80, ja existia aquesta cançó. Llavors la van agafar perquè està ambientada, si recordeu, la primera pel·lícula de Back to the Future està ambientada als anys 50. I aquesta cançó és una passada, The Wallflower, l'he posat a Barcelona, a tot arreu on he anat, i es diu la cantant Etta James i el seu grupet. Us deixo amb ella per gaudir-la, The Wallflower.
1: Hey baby!

Doncs diem adeu a la senyora Etta James amb The Wallflower. I ara diem hola també, que surt en aquesta pel·lícula, casualitat, perquè no m'havia donat compte i ara ho estava mirant. I Johnny B. Goode. Johnny B. Goode també surt a la pel·lícula Regreso al futuro, al futuro, que no sé ni el que dic, del Chuck Berry. I en el cas fan una mica de la historieta, no?, que és el germà del Chuck Berry, que té un grup d'orquestra, no?, que va tocar per aquests mons de Déu, i va tocar, diguéssim, a l'institut, al ball de l'Encantamiento bajo el mar. I en aquest cas, doncs, el Chuck Berry, el seu germà, el seu cosí, toca, i llavors veu que toca el Marty McFly aquesta cançó, Johnny B. Goode, que casualment és de més endavant, però com que tira enrere, bueno, una història, mireu-la, Regreso al futuro i ho sabreu. Escoltem Johnny B. Goode amb Chuck Berry.

Chuck Berry, Johnny B. Goode. I ara passem amb un altre també que era un virtuós de la guitarra, el Dick Dale, i amb una cançó, Night Rider. No té més presentacions, sinó que escoltem-la.

Aquí he tingut... Adéu. He tingut un lapsus. No era el Dick Dale, perquè el Dick Dale també té una altra versió. Ja sabeu que aquelles èpoques d'abans feien un estàndard, el feien diferents versions, diferents artistes. En aquest cas, no era el Dick Dale, sinó que era l'Elvis Presley, com heu pogut comprovar. Dit això, ara passem amb el Chubby Checker amb una cançó que es diu Dancing Party. Escoltem-la.

Dancing Party, Chubby Checker. I ara passem a, ja entrem al final, a la recta final del programa. Sempre se'ns fa curt, perquè escoltant bona música i bon rotllo, doncs sempre es fa curt. El que es fa trafegós és anar a treballar i les obligacions, això sí que es fa trafegós. Però això no. I llavors entrem amb les dues últimes, en aquest cas Jenny del Little Richard, que fa dies que no el porto, i l'escoltem. Jenny.

Little Richard, Ginny Ginny. I ara ja entrem ja al final del programa i he deixat una cançó que no és molt per ballar rock and roll, però és una cançó molt bonica que va fer el senyor Elvis Presley amb el Comeback 68. Recordem que l'Elvis Presley va retornar a la, diguéssim, als rings de la música l'any 68, abans havia tingut un moment de baixona, i bueno, li van fer un, com un programa especial, no?, que va fer concert en directe des de la televisió, vestit tot de negre, que anava amb roba de pell, pantalons de pell, jaqueta de pell, tot de pell, espectacular veure-ho. A més, l'Elvis era molt alt, 1,80 m quasi, i bueno, era espectacular. Si el podeu mirar, mireu-ho, que és molt maco de veure-ho. I llavors doncs, va fer una cançó en la pel·lícula de l'Elvis, fa referència a que aquesta cançó, doncs, If I Can Dream, es diu la cançó, fa referència al moment que assassinen el germà del John Fitzgerald Kennedy, el Robert Kennedy, a sang freda, el van disparar perquè es presentava com a senador, crec, o com a president, ja no recordo això exactament, i doncs això, el van disparar. I a la pel·lícula fan referència doncs al moment doncs que associen que la gent de l'època s'assabenta de la mort del Robert Kennedy, i seguidament doncs fan referència en aquesta cançó If I Can Dream, si jo puc somiar. Ens escoltem, ja us he fotut la xapa, és el que té ser exprofessora, bueno, tota la vida ho seré. Us he fotut la xapa i res, espero que gaudiu de la setmana, ens escoltem la setmana que ve amb més rock and roll swing, depèn de com em llevi, això és una sorpresa, i escoltem aquesta cançó que és molt gran, If I Can Dream. Fins aviat, salut i rock and roll!

trying to survive your pain. You look like a flower, a chip.

I seguim amb aquesta sessió que us oferim els dissabtes a les 8 de la nit i els diumenges a les 10 de la nit. Seguim!

Girl, I'm at work now. Let me talk to the...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Avui la sintonia de la teva vida, programa especialíssim. I és que comencem així de bé amb la xica, la dona, la nena d'ahir, la xica d'ayer, Natxa Pop. Quins records, quin bon ambient. Sense el punt 5 de l'FM Ràdio Cubelles al Fan Recio, aquí som amb una nova edició. La versió original de La teva vida.

Sí, és que hem començat així de bé amb els amb la xica d'ahir dels Natxa Pop i continuem també amb molts més èxits, perquè avui tenim la versió original de La teva vida, com és el genial Tu nombre me sabe hierba, el genial Joan Manuel Serrat.

0: 107.5 de la FM Ràdio Cubelles.
1: En un pliegue de tu talla.
0: Tota la millor música, tota la música que no trobes a cap altre lloc aquí al 107.5 de la FM, en aquest programa, La Màquina del Temps.
1: Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz.
0: I és que t'estimem, volem que siguis aquí amb nosaltres. I continuarem amb una altra proposta musical per aquesta versió original Sintonia de la teva vida. Què us sembla si escoltem a la Concha Velasco, Conchita Velasco i la seva dona Yeye, la xica Yeye?

pots buscar el que tu vulguis a la recerca d'allò que més t'agradi. Per això sí, no canvis de sintonia, no canvis d'aquesta màquina del temps. I és que la bogeria ens portarà amb un altre tema, amb una altra proposta musical. El no dudaria del genial, del tristament desaparegut, Antonio Flores, un dels grans compositors.

I és que aquest programa també és un himne a l'alegria, al benestar, perquè la música ens transforma, ens porta a altres realitats. Genial el Miguel Ríos amb el seu himne a l'alegria. Però és que nosaltres volem ser el teu amant, avante bandido, Jenny, Miguel Bosé.

potser nosaltres no siguem héroes d'amor, però sí que som, o esperem ser-ho, héroes de la versió original de la versió de la teva vida. Tota la música que no trobaràs a cap altre lloc, només aquí, sense principi de fer més ràdio. Miguel Bosé i el seu amante bandido.

I és que estem enamorats de la música, de la sintonia de la teva vida. I és que anirem pels amores de la genial també d'aquesta gran veu, d'aquesta peculiaríssima veu, Maritrini.

0: I és que per això està la teva ràdio, la teva sintonia, sense possible de fer més Ràdio Cubelles, no només aquest programa, sinó tota la barrilla, tota la programació d'aquesta casa.
1: I les manos,
0: perquè no estiguis sol. I és que si no, si ens deixes, ens deixaràs amb el corazón partido, com es diu, a la

teva vida amb les sintonies. De sintonies en versió original, avui especial. I és que només pensem en tu, solo pienso en ti, Víctor Manuel.

0: I és que només, només pensem en tu, amb tota la bona música.
1: Solo pienso en ti.
0: I recordant, recordant temes tan icònics com aquell que aquest, que ve a continuació.
1: No puede haber nadie en este mundo.
0: I és que no podem ser més feliços que comptar amb tu, a Sergé, les Ketchup.

I és que no volem que canviïs en res, només que ens escoltis. Versió original de La teva vida. Perquè ets tu, només tu, ets tu, Mocedades.

0: quiero saberlo.
1: I és que volem que siguis feliç al nostre costat amb aquest tema de la sintonia de la teva vida. No tenim temps per més. I és que ens acomiadem de la millor manera amb el Julio Iglesias, amb aquest excel·lent tema del 1985, tu i

0: La sintonia de la teva vida aquí a Ràdio Cubelles, 107.5 de l'FM, la màquina del temps. Ens acomiadem fins la pròxima setmana.
1: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.

0: en música, en concert.
1: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.

Ah, sí.